Ràdio Cardedeu 90.7 FM. I shouldn't have come here.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 4. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: hipocresia. Quan més difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

ça va pâter de

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Nicolas Bui. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iranià ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar especulacions sobre el contingut de l'acord. Amb aquest pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto el foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump assegura que podrien signar aquest acord entre aquest cap de setmana i dilluns. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures molt suaus a tota la costa catalana on moltes viles costaneres tenim valors que superen aquests 20 graus. Aquest dissabte es presenta molt anticiclònic aquí a Catalunya amb un matí molt assolellat, tot i que a la franja de Ponent tindrem l'arribada de molts núvols alts i prims. I a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica de temps molt assolellat amb alguna nuvolada que es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu. I avui, sense cap mena de dubte, les temperatures tornaran a ser les protagonistes a les hores centrals del dia, i és que tot el prelitoral català esperem assolir aquests 31 a 33 graus a les hores centrals del dia, i al Pla de Lleida ja a primeres hores de la tarda podrem assolir aquests 34 a 36 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un centenar de Mossos d'Esquadra, una quarantena de guàrdies urbans i una desena de policies nacionals han participat en un dispositiu de control aquest divendres a diferents punts de Barcelona on recentment hi ha hagut incidents amb armes de foc. El dispositiu, que s'ha fet des de les 2 del migdia fins a les 10 de la nit, ha parat atenció especial a Sants, Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com la de Balmes, cap a la part alta de la ciutat. I en Cultura Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90 a 76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar com a mínim els 2 pròxims partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
4: Has...

0: Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iranià ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb aquest pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump assegura que podrien signar aquest acord entre aquest cap de setmana o dilluns. I a Girona s'han detectat 41 comerços que no fan servir el català com pertoca i n'han acabat denunciant 3 a Consum per incomplir la normativa de manera flagrant. Són una botiga d'alimentació, un bar-restaurant i un local de xixa que l'Ajuntament ja va demanar que corregissin la situació, però que encara no ho han fet. La denúncia és, de fet, l'última via que activa el consistori perquè la majoria de casos on el català no apareix als rètols o cartells es resolen amb mediació. I en cultura, a Falset, al Priorat, s'acull avui una nova jornada d'Adi Folk pel territori, una iniciativa amb què l'entitat recorre diferents punts de Catalunya per donar a conèixer la seva tasca de promoció de la cultura popular i tradicional catalana. A més, aquesta tarda s'hi farà la presentació oficial del 38è Aplec Internacional d'Adi Folk, que enguany se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d'agost a Estocolm, a Suècia. Des de Radio Falset ens ho explica Manel Sales.
2: Falset es converteix avui en l'epicentre de la cultura popular catalana i rep els representants dels 42 grups participants que aquest estiu viatjaran fins a la capital sueca per prendre part en aquest esdeveniment internacional. El seu director, el falsetà Joan Fuentes, destaca la importància que té per al municipi poder acollir l'acte de presentació de l'Aplec Internacional d'Adi Folk.
3: És molt important, igual que l'acollida d'altres esdeveniments o trobades. O sigui, al final ve gent de tot Catalunya, d'arreu de tot Catalunya, des de Girona fins a Vinaròs.
2: Durant tota la jornada s'han programat diversos actes, entre els quals destaca una trobada amb entitats culturals del Priorat i la Ribera d'Ebre per donar a conèixer la tasca que desenvolupa Adi Folk. A més, es presentarà l'espot promocional de l'Aplec Internacional i hi haurà una actuació de la colla gegantera de Falset i dels grallers de la Fals.
1: I en els esports, en bàsquet, ahir derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar els dos propers partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusives.

0: són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iraní ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb aquest pacte, els dos països preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. I a Rodalies, la circulació a l'R3 es troba a hores d'ara interromput entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil ha activat també la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un tren aturat a la catenària, també en aquest cas per manca de tensió a la catenària. S'està gestionant també transport alternatiu per carretera. I d'altra banda, l'associació Aspercamp del Camp de Tarragona commemora avui la 5a edició de l'Orgull Autista, una jornada oberta a la ciutadania que tindrà lloc aquest matí al Teatret del Serrallo de Tarragona. L'acte comptarà amb la participació d'un centenar de persones. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La jornada s'emmarca en la commemoració del Dia de l'Orgull Autista i té com a objectiu donar visibilitat a les persones autistes, promoure la comprensió i la diversitat neurològica i reivindicar la igualtat de drets i oportunitats per al col·lectiu. Durant la jornada, diverses persones autistes compartiran les seves experiències i reflexions en primera persona a través de tres taules de debat centrades en qüestions com el diagnòstic tardà i la vida adulta, les relacions o l'amistat o la identificació de gènere i l'orientació sexual. Laura Recha és presidenta d'Aspercamp.
3: Volem visibilitzar la nostra realitat i sobretot reivindicar que és realment el que ens passa. Així que, bueno, és una cita que aprofitem també pues, per a donar visibilitat a les dificultats i amb aquesta lluita d'igualtat de drets que tenim.
2: No hi haurà aplaudiments durant les intervencions i les persones assistents podran entrar i sortir de la sala lliurement en funció de les seues necessitats.
1: I en Cultura Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet així l'últim concert abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Poblejant, amb Caral Pedemonte.
1: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Poblejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de cobla jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El cap ha estat el món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

Comunitat Sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020 ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote de Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Zuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Rosmarba i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Zuri d'Or té uns curts gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al Premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els Premis Preluda, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'Anna Bat, a càrrec de la Copla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Copla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Copla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet, i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025, i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Radio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: www.cablejant.cat.
1: I obrim les connexions.
2: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la nit dels músics cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge matí i tarda amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la nit dels músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la nit dels músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Plejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Cobla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva cobla, els Montgrins, per tant serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la cobla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig doncs va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada, perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: www.doblejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada Artesa de Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, Festa Major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la Festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanó i Milenària. I també a 2 d'11 a Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes Engordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 Festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a Festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte, 13 de juny, arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys de Munt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: cablejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les Cobles Sant Jordi, la principal del Llobregat, comparteixen cartell amb els Amics de les Arts, Judit Nederman, o la Ludwig Band, el Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les Cobles Sant Jordi i la principal del Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros, Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues cobles amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues cobles la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal del Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coblejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coblejant a càrrec de les Cobles, la principal del Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: coplejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret el nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estiguem escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé. Per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de

0: Sabeu. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons expliquen totes les parts implicades en la negociació. Segons ha anunciat el ministre d'Exteriors iranià, el memoràndum d'entesa mai no havia estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb el pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una nova pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Pel que fa a la mobilitat, la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure. Segons ha informat Renfe, com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'estableix, això sí, un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat, també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant transport alternatiu per carretera. I precisament pel que fa a les carreteres, a hores d'ara ja es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló a l'autopista AP7, a la C-17 i a la C-35. Són algunes de les carreteres afectades. Recordem que aquest cap de setmana es celebra el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc han finalitzat amb 13 detinguts, tots aquests sumant 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional i també Seguretat Privada, es va dur a terme ahir entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb atenció especial a Sant Zona Franca, on, recordem, han hagut dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer de Balmes, cap a la part alta de la capital catalana. I també a Girona més successos, perquè el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Ho avança el Diari de Girona i ho ha confirmat l'ACN, que els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, derrota del Joventut ahir al segon partit de la sèrie de semifinals de l'ACB a la pista del València per 90-76. Els badalonis es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir tenir opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
4: 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat aquest matí Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat i en paral·lel també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant encara un transport alternatiu per carretera. I seguim amb mobilitat perquè pel que fa a les carreteres, a hores d'ara es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló a l'autopista AP7 i les carreteres C-17 i C-35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins demà diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu ha comptat amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Seguretat Privada. Marxem ara fins a Palamós, on es celebra avui la Fira de la Gamba amb l'objectiu de vendre 500 quilos d'aquest crustaci típic de la costa del municipi empordanès. Es fa a l'aparcament de la llotja del Moll Pesquer i es mantindrà l'activitat fins a les 10 de la nit. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
2: A la Fira de la Gamba de Palamós, el públic pot degustar avui la gamba a la planxa, però també en plats tradicionals com l'arròs, els fideus rossejats o el suquet de canana i gamba, o també propostes molt vanguardistes com el caneló, el ravioli de gamba, l'ensaladia o fins i tot gelats de gamba. Sílvia Romero, cap de Promoció Econòmica i Turisme de Palamós.
3: Em mantinc amb la impressió que em va suposar tastar el gelat de gamba, una cosa totalment nova que acompanya molt bé a qualsevol creació de peix, diguéssim, però que a més menjat sol té un gust extraordinari. A mi és el que més m'ha sorprès. Després els nostres cuiners han fet coses extraordinàries. Un suquet de gamba, però també és curiós. Però si em parles de sorpresa, el gelat.
2: L'any passat la Fira de la Gamba de Palamós va batre un rècord en vendre pràcticament 500 quilos d'aquest producte. L'organització es posa aquesta xifra com a topall.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existís...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La circulació de l'R3 de Rodalies continua interrompuda aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser a causa d'un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència d'aquest acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per mancar de tensió. A la catenària ja s'ha establert un transport alternatiu per carretera amb autobusos entre totes dues estacions. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb més mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè a hores d'ara continuen les retencions als accessos del circuit de Montmeló, a l'autopista P7, també a la C33 i a la

0: C35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. A més, a hores d'ara, un accident talla dos carrils a la C58 a l'alçada de Montcada i Reixac en sentit Sabadell. Parlem ara també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts que acumulaven fins a 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb especial atenció als barris de Sants, Zona Franca, on van haver, recordem, dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, també a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes cap a la Part Alta de la capital catalana. I encara més successos, en aquest cas a Girona, perquè el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Passem ara a Cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports parlem de bàsquet. Derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Per la seva banda, el Barça avui té la primera opció precisament de segellar el pas a la final si guanya a la pista del Tenerife. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio Cardedeu 90.7

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: 10. Són les 2.
1: Bon dia, són les 2, us parla Eduard París.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
1: Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.

0: tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruix al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
1: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalís es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat quatre fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha reestablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
1: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, i diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada, però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, Fina, bon dia.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta Pota Nord, i també a la Ronda Litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la Ronda Litoral en sentit Llobregat un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
4: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències, doncs, fan que hi hagi alarma. Que hi hagi alarma.

0: capaços de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on, no? On pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
1: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
2: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
1: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió, va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
2: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
1: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
2: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
1: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
3: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
4: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
3: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
5: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
3: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida, imprevisible i d'una intensitat extrema.
2: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
1: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
6: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
2: Seguim parlant d'acció de govern, en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
1: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
7: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
1: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
2: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
1: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
8: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
9: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
8: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
2: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
1: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
2: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
1: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
2: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
1: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
10: Amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues, Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
2: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
11: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
12: Aquests collars es basen, bueno, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'aixòs que rep via satèl·lit, rep la informació, on pot fer un ballat virtual, que no cal l'embrada ni contaminar amb alambres i ni pals ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pots fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballat virtual, tu fas un ballat virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin i les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
11: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tancars reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
1: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
2: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
1: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
13: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
14: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
13: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
2: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
1: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tren Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
15: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Gené, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex García.
16: Vam començar a Talarn a fer una petita fira que fa 14 anys.

0: Podem dir, i bueno, i ara estem, bueno, pues este, crec que tenim una fira molt maca on representem el vi del Pirineu, per això ens podem nomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que tenim, li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, i al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
1: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
2: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
4: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
5: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex Arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
2: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
4: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen avui l'ascens a la tercera federació.
4: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: La Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínim del partit d'anada davant el Sant Maure d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit, i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
7: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
6: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Belmut del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maure es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
2: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
4: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
2: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'en Bol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
4: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
2: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei lliga a la pista del Liceo.
4: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es va apuntar al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30 un graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podran acompanyar de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, encara que ja s'ha restablert. L'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí precisament s'ha produït un accident que en el seu moment ha obligat a tallar dos carrils. Ara, com diem, només en queda un de tallat. També un carril tallat a la C60 Argentona en sentit Granollers i un últim carril tallat, en aquest cas, a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tillo, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
4: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb 2 morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga 2 persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
0: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó 2 homes de 35 i 44 anys per pagar diners a 3 adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les 3 noies, totes 3 menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
5: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
6: Demanaríem que les administracions superiors actuïn, perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus, perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
5: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
7: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
5: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
8: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
9: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament més poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
10: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
11: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
10: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Vot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
12: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambín i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècords de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambín, codirectora del FICAT.
13: Queda una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
12: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Vinya Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
2: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
14: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
15: Anne, es diu Anne.
16: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'Anne, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldal, Cinevalls de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Vinya ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format.
17: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la i per això al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
16: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
0: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
2: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
15: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
18: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
15: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, el partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex Arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
0: I a la Tercera Federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínim del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament al tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
21: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
20: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt al partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla Mafumet i el Sant Mauro es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol. Per suposat, a la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins al 2031.
2: L'ucraïnès, procedent del Aleto Futbol Club hongarès, arriba a canvi d'€1 milió i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
0: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
2: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
2: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
0: I menys sort va tenir ahir la Sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90-76.
2: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
0: Seguim amb bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
2: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
0: I novetats també al Cadi La Seu.
2: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
0: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
0: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de...

0: de 10. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la Segarra. Hi treballen 18 dotacions, els bombers, i 5 mitjans aeris. Els bombers treballen en aquest incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda i el foc ha començat en un camp de conreu, però s'ha estès ràpidament i està afectant en aquests moments una zona de massa forestal on comença a cremar amb intensitat. Els bombers hi han desplaçat 25 efectius terrestres, 3 helicòpters i 5 mitjans aeris. Per ara, el foc ja afecta unes 35 hectàrees de terreny. Precisament seguim en aquesta plana d'incendis, perquè també a Tarragona els bombers estan treballant en un incendi d'una grua de gran tonatge a la T11, a la zona de les Gavarres. El vehicle crema completament, no hi ha persones afectades i els bombers, sobretot, estan evitant que aquestes flames afectin a la vegetació del marge i es pugui propagar. I és que precisament per aquestes temperatures altes de la primavera, els incendis són més habituals. Això ha fet augmentar aquesta preocupació per aquest alt risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem fins a Girona, on una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques han plantat un molí de vent i han enganxat cartrons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. I ho han fet en protesta pel Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de Roses, a l'Alt Empordà, o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees, d'entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I repassem en plana també de successos, ja que la circulació de la R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. S'està intentant treballar per reestablir el servei que per ara és amb transport alternatiu. I parlem de la família de Jonathan Andic, que ha assegurat que les afirmacions publicades el divendres a diversos mitjans corresponen a frases, segons declaren, tretes de context, i també diuen que formen part d'un missatge més extens, amb, segons també diuen, un relat i un to positius del principi al final. Ho han indicat fons a la família a l'ACN. I també parlem, en aquest cas, de política.

0: ja que el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I parlem de cultura, ja que Òscars Grases han posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock i ho han fet amb una actuació que s'ha desfermat l'eufòria de 30.000 persones. I en esports, a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al Camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda a Sanaüja, a la Segarra. El cap d'aquest incendi, que crema en zona forestal, ha entrat fa uns 40 minuts a zona amb vegetació agrícola i precisament els bombers treballen per tal d'ancorar-lo en aquests camps. Inicialment, com us dèiem, l'incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal. Per fortuna, com us dèiem, aquest cap d'incendi ha tornat cap a la zona agrícola. Per ara, com us estem explicant, els bombers estan treballant conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripen camps per frenar-ne l'evolució. El foc afecta per ara unes 40 hectàrees de terreny i treballen 40 dotacions dels bombers de la Generalitat i 8 mitjans aeris que sobretot s'estan dedicant a apagar aquesta zona de massa forestal. Precisament per aquestes temperatures més altes de la primavera, que estan sent més fora de l'habitual, això ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques gironines han plantat un molí de vent i han enganxat cartons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Ho han fet en protesta del Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de les Roses o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I en plana política, el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya. I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. En plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que arrossega des de fa mesos l'Orient Mitjà. El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, preveu que el pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en plana cultural, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona d'avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. L'actuació començarà a partir de 4:45 de la tarda des de Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique.
2: La Jove es prepara un pas més cap als castells de la gamma bàsica de nou després de descarregar el 3 de nou en forra el cap de setmana passat a la Selva del Camp i que voldrà afegir a la Diada del Pati el 4 de 9 en folre. Els del carrer d'en Gasó completarien l'actuació un castell de la gamma alta de 8 i el Pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Minyons de Terrassa també voldran portar el castell de 9 al pati. Els Malves voldran portar el 3 de 9 com a posta segura i voldran combinar el 4 de 9 en folre.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara, els serveis d'emergències, els bombers concretament, continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. Per ara hi treballen 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i 9 mitjans aeris. Inicialment, aquest incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal, per fortuna. Aquesta ha tornat a la zona agrícola. Els bombers han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripaven camps per frenar-ne l'evolució. Per ara, aquest foc ha afectat unes 40 hectàrees de terreny. I precisament per aquest incendi, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut una seixantena de trucades. El Departament d'Educació ha activat 2 borses de treball per cobrir determinades especialitats que requereixen una expertesa professional específica. Són en concret la de professorat especialista d'ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes i la de personal expert de sectors productius que vulguin impartir activitats formatives a la formació professional. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu campai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu s'ha repartit entre Tarragona, el Vendrell, Valls i Reus. I la Guàrdia Civil també ha detingut un grup criminal que afavoria la immigració irregular des de la comarca del Cinca Mitjà, a la Franja d'Aragó. Segons una nota de premsa del cos policial, els agents van detenir el 2 de juny 2 persones i n'investiguen 3 més com a suposades autores un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, un delicte d'estafa i un altre de pertinença a grup criminal. I la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I la que també ara mateix hi ha demores de 20 minuts és entre Sitges i Vilanova per una incidència a la infraestructura que afecta totes les línies que passen per aquest punt. Hi ha només circulació per via única. En política, el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Precisament el Partit Socialista ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega fa mesos a l'Orient Mitjà. Es preveu que aquest pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en Castells, en Cultura, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Siga la calçotada, collons.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
4: 90.7 FM.

0: Bona tarda.
1: Relax.
0: Bona tarda, benvinguts a un altre programa de Sonic Reducer, un espai en el que mai sentireu ni a Rosalia ni a Ocas Grasses, un lloc en el que el meu company David Jordán i un servidor, en Rafael Álvarez, ens hem fet una cabana en la qual enregistra tot i només entra el rock and roll i els seus derivats, a la companyia que normalment ens envolta. Loren, ara sí que pots.
2: Feliç 2026, cabrons!
1: Sí, avui ha causat baixa el Jordi,
0: el Jordi
1: que
0: Stone.
1: Havia de cuidar la descendència.
0: Sí, veritat, treballava la dona.
1: I Arita tampoc ha pogut venir. Però bueno, aquí està Loren, que fa més soroll que ningú.
2: Bueno, sembla això un casal de jubilats.
0: I comencem amb el debut discogràfic del canadenc TJ Cabot. Però ara el seu nou projecte és una banda. Es diuen The Real Rejects. I la veritat és que són una grata sorpresa. Nou cançons en l'estil d'uns Pagans, uns Stooges o uns Flaming Groovies. Punt rock retro, clar, d'aquest que te'n passa sense donar-te compte i que sempre et deixen ganes de més. No coneixia el tal TJ Cabot, però aquest projecte de la mà d'Alien Nas Records promet i molt. Anem a sentir aquest debut titulat Not Hollowed, el tema Amplitude Modulation de Real Rejects. Bona tarda, amics, això és Sonic Reducer.
1: Bona tarda a tots.

0: Bueno, pues lo que diuen, que lo bueno si breve, dos veces bueno. Continuem aquí al Sonic Reducer número 324, el primer programa de 2026, aquest 10 de gener. Ué! I seguim amb Kurt Baker, un senyor natural de Maine a Estats Units, però establert de manera intermitent a Espanya. És un músic hiperactiu i talentós, conegut per les seves valuoses aportacions al punk i al power pop. És conegut per formar part de Left Lovers, banda formada el 2002, i també per la seva trajectòria en solitari com a Kurt Baker Band, tot i que cap projecte se li fa petit i ha col·laborat amb bandes com Wimpy and the Medallions, The New Trocaderos o amb els donostiarres Bulletproof Lovers. Aquest caràcter fecund i incansable fa que la discografia de Kurt Baker sigui tan bona com extensa, sobretot repartida en singles aquí i allà. Avui comencem amb un tema que... Continuem amb un tema que dona títol al seu disc de 2013 i que també ens podria definir a nosaltres. Aquest Rock and Roll Club, Kurt Baker. Well!
1: All right, oh. You started. Oh. One, two, three.

0: I continuem aquí al Sonic Reducer aquest dissabte, d'aquesta tarda de dissabte. És sorprenent que n'hi hagin bandes que tenim molt material editat, tinguin tan pocs recursos i promos a la red i que tirin milles només en un Bandcamp o un Trismur al Facebook. Aquest és el cas dels finesos Backdog, un grup molt interessant que practica un high energy de molta qualitat i sense cap complexa, que està cridant molt l'atenció en l'escena de mig món amb cançons molt pensades per durar el temps. Anem a sentir del seu últim mini LP de 4 cançons titulat Look You Away, el tema de mateix títol. Anem a sentir-los, Backdog.
1: Va fallar!

0: Els londinencs Continental Lovers per fi han editat el seu àlbum de debut, de títol homònim. Formats al 2020 per Joe Maddox, veus, guitarres, baix i percussió, en David E al baix i Rocket R. Rick a la bateria també. Un trio, un power trio que es nodreix i respira a través d'ídols reconeguts com Cheap Trick, Joan Jett, Ramones o Badcox. Això sí, sempre se'ls veu una mica el plomero en vers de Helicopters i Red Cross. De fet, considero que és aquesta mistura la que fa treure la màgia que atresora aquesta banda, ara convertida en quartet. Anem a sentir d'aquest debut el tema titulat Really Don't Matter, Continental Lovers.
1: Vamos pa allá.

0: Molt bé, seguim amb The Rumors, que és una banda de punk rock originària de Waterloo, a Iowa. En actiu des de 2016 i liderada per Carly Fox, a la guitarra i veu, que s'acompanya amb Ella Rose al baix i Daniel Cluiter a la bateria. És un grup que es diu d'allò més rebel, sortit directament de les profunditats del rock and roll. El seu rotllo és un punk rock que coqueteja amb el glam i fins i tot amb el blues. Compten amb tres discos, Hot Bang del 2018, Showcase del 2020 i Kill or Be Killed del 2024. Del segon disc, Suck It, escoltarem aquest Hey You, The Rumors.
1: Rumors!

0: Hemos hecho un pésimo negocio, señor Grant. Usted pierde una esposa y nosotros $10,000 por cabeza.
1: Es usted un bastardo.
2: Sí, señor, pero en mi caso es un accidente de nacimiento. En cambio, usted se ha hecho a sí mismo.
3: Los Pepes és una banda multinacional de punk rock i power pop. El quartet es va reunir el 2011 a Londres. El seu so està fortament inspirat en els herois del 77, gent com The Testors, Johnny Thunders, The Zeros o The Boys, però amb una altra mà en el pop, afegint aquesta sensibilitat emergent i harmonies pròpies de l'estil, amb un so fort i cru, però sempre acompanyat com una mica, amb una mica de sucre. Protopunk intens, però basat en una tendresa pròpia de les girls band dels 60. Anem a sentir del seu For Everyone el tema titulat This Love War, Los Pepes.

Molt bé, seguim amb Psych Fizz, que és un power trio que opera des de Sydney, Austràlia. Toquen un enèrgic boogie-punk garajero amb tocs de glam descurat i atrotinat amb l'única intenció de divertir-te. Els seus membres han tocat durant dècades a grups de rock underground com Nancy Vandal, The Neptune Power Federation, The City Lights, Peabody, The Del Emas o The Exilis. Ells ho veuen, tota aquesta trajectòria, com un camí lent cap al triomf, que creuen que està a prop. Van debutar el 2023 amb el disc We Fuck the City on Rock and Roll, el que va seguir The Future is in the Pits. El 2024 és aquest, i llavors un altre que es diu Taking Care of Fitness, el 2025. Anem a escoltar del tema que obre el seu segon disc i que es diu Clusterfuck, Sick Fizz.

0: Anem ara amb el Sunlopet. Després de diversos singles i EPs digitals i un set polsades compartit amb els seus conciutadans Scumbag Millionaire, en què ja han demostrat que són uns contendents a respecte en això del punk rock, finalment arriba Roadrunner, el primer àlbum dels de Göteborg. Roadrunner és una explosió de punk, hard rock, rock and roll, action rock i tot el que tenen, el que ens tenen acostumats. Té de tot per a aquells que gaudeixin de les guitarres, els ritmes potents i les tornades cantables. Anem a sentir d'aquest nou treball el tema titulat Golden Eyes. Up Lopet.
1: Venga. Love it.

0: huele así. ¡Qué delicia oler napal por la mañana!
1: Mientras hacemos surf.
2: La madre que los parió. Están los dos yanquis, estos militares. En fi, continuem amb Quarter Wolf, que és un duet de garatge punk format per un noruec i un australià en base a Oslo. Estan en actiu des de 2013 i són coneguts pels seus concerts intensos i explosius amb un enfocament hardcore i de punk DIY, és a dir, do it yourself. Hecho a sí mismo, a l'estudi i també com a actitud de vida. Han publicat 3 àlbums, 2 senzills, 2 EPs i un àlbum compartit. El bateria, Paul Daniels, s'encarrega de tot, des de la barreja i la masterització fins al disseny, exceptuant el disc compartit amb la White Trash Blues Band amb el nom Sid Faces and On Fire, publicat el 2020. D'aquest split compartit escoltarem el títol que li dona nom, aquest Sid Faced and On Fire. Ells són Quarter Wolf.

Hi ha una banda novaiorquesa que m'ha cautivat amb les seves melodies i les seves guitarres. El seu nom és Wildlife i el quart disc des de la Gran Manzana és molt, molt gran. Un disc d'aquests de digestió ràpida i perenne. Els novaiorquesos convencen i enamoren a parts iguals, amb una fórmula tan senzilla com efectiva, barrejant el rock and roll més enèrgic i el punk amb ascendència glammy amb enormes melodies power pop. Anem a sentir del seu Year of the Snake el tema de mateix títol, Wildlife.

0: Molt bé, continuem amb The Cheats, que és una banda formada el 2001 a la ciutat de Pittsburgh per tres veterans de l'escena musical local amb l'objectiu de fer música punk de la vella escola. The Cheats conserven aquell esperit punk que es basa en temes enganxosos de poc més de 2 o 3 minuts de duració. El 2020, després d'un canvi de formació, van tornar amb un nou disc carregat d'energia que porta el títol de Cussing Crying and Carry On i que inclou temes tan potents com aquest amb el que m'identifico molt, que es diu Love to Hate, és a dir, estimar, odiar. Ells són The Cheats.
1: The Cheats!

La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec dels Answer, la banda de Newcastle i Don Patrick. Van ser coneguts per ser toloners de AC/DC en la gira Black Eyes Tour. Ells, com bons amants del hard rock clàssic, fan una versió del Sweet Emotion dels Aerosmith, que encara que estigui bastant trillada, es li donen, com no pot ser d'altra manera, el seu toc nord-irlandès. Anem a sentir aquesta cover d'Aerosmith, que ja la vas punxar alguna vegada, però que mola molt. Sweet Emotion, The Answer. Wow.

Molt bé, seguim al moment cover amb Leo Schutzwaldo, un altre duet noruec de hardcore punk amb els que hem posat abans, els Quarter Wolf, que es van formar el gener 2025 en René Undem, de Bakeblast, i a la guitarra i les veus i Alf Morten Brongen o algo així, que forma part de una altra banda impronunciable que es diu Gravain, a la bateria i les veus. Com a curiositat, el nom prové d'un episodi de Twin Peaks, aquest Leo Schutzwaldo, en el que un tal Leo dispara a un ocell innocent de nom Waldo. El 25 d'abril de 2025 va llançar el seu primer senzill, The Consequence, que inclou la cançó original del mateix títol i una versió del tema Rocking in the Free World de Neil Young. Anem a escoltar-la, ja aprofitant per parlar del Free World, per cagar-me amb el Donald Trump i en su puta estampa. Doncs bé, anem a escoltar-la. Rocking in the Free World, Leo Schutzwaldo.

0: veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: I anem ara amb The Curse. Calcutta Sunrise del 2017 és un disc més que interessant i sorprenent d'aquesta banda sueca sense complexes que tant els hi dona si és high energy com si és garage rock. Ells són reptils i es mouen per estímuls i ho fan amb molt bon gust. Un LP obligatori per a tot amant de les guitarres de tota la vida. Els sons bruts dels 60s i els riffs demolidors en general. El millor d'aquell any. Anem a sentir d'aquest Calcutta Sunrise el tema titulat I'm Ready, The Curse.

Molt bé, vaya trallasso. Seguim amb Chrome Division, banda que va néixer el 2006 com un projecte alternatiu de Sagrat, de la banda de black metal sinfònic Dimmu Borgir, que juntament amb un grup d'amiguetes tenien ganes de fer alguna cosa diferent i van optar pel hard rock energètic amb clares influències de Motorhead. I amb la veu resposta Teddy Cruz, el gran vocalista de The Carburetors. Doncs bé, després de 4 discos, canvis de formació, anada i tornada de vocalista, el 2018, coincidint amb el 15è aniversari de la banda, es van acomiadar amb el disc One Last Ride. Avui els recordarem amb un tema de Infernal Rock Eternal, el seu quart disc, que data 2014, amb un tema que es diu She's Hot Tonight, Chrome Division.

Ancestral Demons Wildlife va ser el primer EP de Danzig, publicat el 25 de maig del 1993, i que ha estat dividit en dues parts, una d'estudi i una altra en viu. El material d'estudi està inclòs en Thrall, en el qual es destaca Trouble, que va popularitzar Elvis Presley, i que el bo de Glenn interpretava quan liderava Samhain. El material en viu està en Demon Wildlife, joder, espera, que va ser gravat, esos erutidos, que va ser gravat el 31 d'octubre de 1992 a Hollywood Sound Recorders, Califòrnia. Aquest àlbum va significar un punt d'inflexió en la banda, ja que gràcies a clàssic com Mother van començar a tenir popularitat. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat It's Coming Down, Danzig. Wow!

Molt bé, entrem a la recta final del Sonic Reducer amb Hot Fire, que era una banda que el 2014 es presentaven en societat amb el seu primer llarga durada editat per Fly Electric Records i que portava el títol de Lost in Rock and Roll. Poca cosa més us puc dir d'aquests nois, només reproduir-vos un parell de frases publicitàries que al seu dia van aparèixer al seu Facebook. La primera diu que Hot Fire és una banda provinent de Boston determinada a encendre el rock and roll en els cors i les orelles de les masses. I la segona proclama el rock and roll estava ferit i tirat a un costat de la carretera i quatre homes es van encarregar d'aixecar-lo amb braços i portar-lo en seguretat cap al futur. Amb aquests quatre homes ens referim a Hot Fires. Sembla que no ho van aconseguir perquè després d'un segon disc el 2019, ai no, Alternative to Rock and Roll, van desaparèixer del mapa, així que no van a... Vull dir que haurem de continuar esperant a la terra promesa. Anem a escoltar el tema que donava títol al seu primer disc, aquest Lost in Rock and Roll, Hot Fire.

Overnight Sensation és el 13è àlbum d'estudi de Motorhead. Després de la marxa de Wurzel, el 95, la banda va tornar amb la seva antiga formació de tres components: baix, veu, guitarra i bateria. Aquest àlbum és també el primer des de Ace of Spades en aparèixer a la banda a la portada, tot i ser tornar a ser tres. Aquest àlbum té un so més roquer que el seu predecessor, un bon disc que va marcar una època a la banda. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Crazy Like a Fox, que l'he punxat moltes vegades, però és que me flipa. Motorhead! Venga.

0: Molt bé, Sonics, doncs arribem així al final, al final del programa d'avui. Ha sigut un programa intensito, con mucho punk rock, un poquito de todo. Ens ha faltat el Jordi, des d'aquí una forta abraçada. Jordi.
1: Jordi!
0: Anita tampoc Jordi, està, però tenim el Loren, que és el que més crida de tots.
2: Necessito Kleenex
0: perquè... I bé, doncs tornem en principi en un parell de setmanes. Aquí estarem i avui ens acomiadem amb una balada molt important per mi, ja que quan era molt jovenet vaig comprar un vinil a Revolver Discos, no, sí, però va ser al carrer Tallers.
3: De Panzer, al final.
0: D'una banda de heavy metal espanyola anomenada Panzer. El disc era Toca Madera, i aquesta banda madrilenya es va formar el 1980 i va formar part de la generació de bandes de heavy nacional encapçalades per bandes com Barón Rojo o Obús o Ángeles del Infierno. Aquest disc, publicat el 1985 i a la portada apareixia la mítica Yaya Heavy, la sí. Ángeles fent banyes, mítica portada, va sonar repetides vegades a casa meva al meu pla de pinxadiscos i vaig aprendre totes les cançons a les que tinc en gran estima, s'ha de dir. Entre elles hi havia una balada, o hi ha una balada, que parla del fet de fer-se gran, de passar de la infantesa a la joventut, quan un es descobreix a un mateix i quan descobreix la música que li agrada. Ha plogut molt des llavors, però avui la volia compartir amb vosaltres. Us deixem amb aquesta balada, gran balada heavy, que es diu Tu Mismo, Panzer. Bona tarda i gràcies per escoltar-nos.
1: Ens veiem d'aquí. Vinga, adeu.
2: Sou grans.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver, la meva mare ja pots comptar, tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel GS-11 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
2: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
2: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
5: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
6: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
5: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
6: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
5: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
6: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà. Perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
2: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
3: Dia trist. 4 bombardeigs. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
2: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
3: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
5: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
2: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: d'aigua per la badia de Roses a l'Alt Empordà. I parlem en plana internacional dels Estats Units i l'Iran, que tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ha anunciat que l'acord s'assignarà demà i que llavors s'obrirà l'estret d'Hormuz. I tornem en plana de successos a casa nostra i en concret d'incendis, ja que els bombers tenen estabilitzat des de primera hora de la tarda l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaús, a la Segarra. Durant l'operatiu han treballat fins a 45 dotacions terrestres a més de 9 aèries. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny. La preocupació per ara encara segueix sent el vent de marinada, que durant aquesta tarda pugui canviar la direcció de l'incendi. Precisament per aquestes temperatures altes de primavera, hi ha hagut preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem encara en plana d'afectacions, ja que la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I parlem ara de cultura i anem fins a Sant Cugat del Vallès, que acull aquests dies una nova edició del Sanco Black, un festival que enguany posa el focus en les connexions culturals i musicals entre Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Ho estan seguint des de Cugat Mèdia, el Sergio Morales.
1: El parc de Can Bernet de Sant Cugat és aquests dies Freedom Town, on aquesta tarda els ritmes llatinoamericans són els protagonistes del Sanco Black. La 12a edició del festival posa el focus en les connexions culturals i musicals entre l'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa, i avui ho fa a través de la salsa. Des de fa una estona té lloc aquesta trobada de salsa social organitzada per Pinya con Salsa, una proposta oberta que converteix l'espai en un punt de trobada per als amants d'aquest gènere musical. La jornada continuarà amb els concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Joao del Monte i culminarà aquesta nit amb Latin Goes Ska, una producció pròpia del festival que connectarà musicalment Cuba i Jamaica. Aquest diumenge, més iniciatives centrades sobretot en el públic familiar.
0: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial perquè separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu del col·lectiu antifeixista diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
2: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de...

0: I tres persones han mort avui dissabte en tres accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava moto d'aigua per la badia de Roses. I seguim parlant, en aquest cas, de successos, ja que una nena de 12 anys està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat la CN, un testimoni va veure el divendres com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Des d'allà la nena va ser traslladada en helicòpter a del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem d'en planeta internacional, ja que el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social. I en cultura, el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en què es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el premi Montserrat Carulla a la gala de Cloenda d'aquest 18è FICCAT que es celebra a Roda de Barà. En el seu discurs, Joana ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'Enjoc. Darrere mitja hora de programa, actualitzem marcadors. Vinga, Bater Polo, final de la Champions masculina. Què fa el Barceloneta?
1: Doncs de moment va per darrere el marcador, després d'un segon parcial dominat pel Prorreco italià. Està guanyant 1-3 en aquest segon parcial. El primer havia acabat amb empat a 6 i ara mateix el marcador d'aquest 7-9 favorable als italians. Per tant, els catalans, dos gols per darrere el marcador.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió, anada de la gran final per aconseguir l'ascens. De moment el Sabadell continua perdent.
1: Sí, minut ja 32 de partit i des del minut 3 que el Sabadell està perdent davant del Zamora, 1-0 al marcador amb el gol de Losada. Per tant, el Sabadell que de moment va per darrere.
0: I qui sí reacciona és el Barça de bàsquet.
1: Sí, dèiem que anava perdent, doncs ara mateix està guanyant de 2, 60-62 davant del Tenerife. Ha entrat també un assistent i un tir lliure ara mateix, per tant 60-63, 3 punts de marge pel conjunt de Xavi Pasqual.
0: Doncs vinga, 9:31 minuts. Vinga, i en hoquei patins, hoquei lliga masculina. Ahir va començar la gran final, el millor de 5. No van anar gens bé les coses per l'Igualada.
1: No, els dos primers partits són a la Corunya, Riazor, a la pista del Liceu, i ahir el Liceu va dominar de manera contundent. Va acabar guanyant per 8-2, un partit que el descans ja dominava per 6-0. Per tant, el primer punt d'aquesta final, la primera victòria, doncs és pel Liceu. Demà, a 8:45 del vespre, hi haurà el segon partit també a la pista del Liceu, i després la sèrie ja es trasllada a les Comas, a Igualada.
0: Doncs avui l'Anna Freixa, que ha parlat amb en Marc Muntaner, que precisament feia referència a aquesta compressió tan absoluta dels partits del calendari. Ara, de seguida, recuperarem aquest tall, en aquest cas del Marc Muntaner, explicant que el calendari segurament no els va jugar, o es va jugar una mala passada, no els va jugar a favor, en aquest cas, després d'aquest partit, després d'una sèrie molt exigent davant del Barça.
2: Crec que ahir es va veure un Igualada totalment superat, un Igualada molt cansat, sobretot mentalment. No crec que fos tant físicament, sinó més mental. Amb 6 dies, exactes 6 dies, haurem jugat 3 partits d'una intensitat brutal, i si comptem diumenge, en 8 dies n'haurem jugat 4. Llavors sí que és veritat que hi ha un cansament mental que és evident, que ells no tenen perquè doncs, han jugat 2 partits menys al playoff. Però és el que ja ho sabíem. Sí que és veritat que no, massa ben fet no està. A Portugal, per exemple, els dos equips que juguen la final crec que tenen 10 dies de descans pràcticament.
0: Doncs un Marc Muntaner, que fa referència també al partit de demà diumenge, diu que el seu equip té temps ara per reaccionar.
2: Estem a una final 22 anys després i penso que ahir l'equip no va estar a l'altura, no va transmetre, no va tenir caràcter, no va tenir ambició, i ho haurem de canviar de cara a demà. Som conscients de que estem lluny de casa, de que pràcticament no hi ha aficionats aquí, els pocs que hi havia els van posar en un lloc que no veien ni el partit, i els agraïm des d'aquí amb els diners que van pagar pel viatge. I però bueno, tot i aquestes milers de dificultats, l'Igualada demà ha de plantar cara, ha de demostrar més caràcter, i sobretot el que penso que hem de fer és creure'ns que els podem guanyar, que és el que crec que vam fer contra el Barça, que era creure'ns que podíem guanyar-los i que estem capacitats per fer-ho. Hem fet un punt menys només en tota la Lliga, en 26 jornades, per tant podem fer-ho perfectament, però necessitem estar mentalment, físicament.
0: Doncs demà, 8:45, aquest segon partit de la final entre Liceu i Igualada. Recordem, és el millor de 5 partits. I demà el que es podria decidir és l'hoquei lliga femenina.
1: Sí, perquè és la final, el millor de 3 partits, i aquest ja és el segon demà. El segon partit, a la pista del Fraga, al Sotet, endavant del Vilassana, un Vilassana que es va emportar la victòria en el primer partit per 3-2. Per tant, demà, si aconseguís la victòria, doncs ja seria campió de Lliga. Ni Fraga ni Vilassana saben què és aconseguir el títol de l'hoquei lliga Iberdrola, i a més, en el cas del Vilassana és la primera vegada doncs, que acaba arribant a la final lluitant pel títol. El partit serà demà a les 12 del migdia.
0: Doncs a veure si aconsegueix el títol al Vilassana, que recordem que aquest any ja havia guanyat la Copa de la Reina. Podria ser l'últim partit de Maria Porta, que ens deia això abans d'aquest partit. També comenta la prèvia del partit el tècnic Lluís Rodero.
3: Anem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició doncs caprete i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
4: Bueno, estem bé, crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
0: Doncs demà podríem tenir un campió català d'aquesta Lliga Femenina. El que tindrem l'any que ve, segur, és un equip més.
1: Sí, perquè van descendir tres equips que no eren catalans de l'Hockey Lliga Iberdrola i avui ha aconseguit l'ascens al Mataró. Per tant, un equip català més la propera temporada a la màxima competició estatal. Un Mataró que amb dos partits n'ha tingut prou per acabar aconseguint aquest ascens. Ja havia guanyat 8-1 en el primer partit i en el segon davant del Caldes ho s'ha imposat per 3-4 i per tant ja no ha estat necessari. Un tercer partit al Mataró, un any després de el descens, torna a recuperar plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola.
0: Doncs festa grossa avui a Mataró, i no només per l'Hockey Patins, després ho comentarem també pel que fa al futbol sala. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: El partit d'aquest dissabte al pavelló de la Torre Roja no ha tingut res a veure amb el 8-1 de la setmana passada. El club hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats quan amb prou feines s'havien jugat els 3 primers minuts de partit. Però les d'Oriol Savinha han sabut reaccionar amb un joc molt més valent i desinvolt que en el maig de la setmana passada. Han canviat l'argument del partit aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Júlia Montbrú empatava el partit i pocs minuts després Aina Lleonard marcava el 2-1 per a les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per als locals. El Mataró posava una sisena marxa i imposava el seu altíssim ritme de joc que ofegava materialment el rival. Aquesta situació ha permès al Mataró capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i un altre diant al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les d'Albert Larré al partit i de retruc, el play-off no estava decidit. El descans li ha provat d'allò més a un Caldes que semblava haver carregat les piles. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Per al Caldes era urgent marcar i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria. El Mataró ha tingut l'oportunitat de marcar el quart arran d'una falta directa llançada per Nina Almirall, però Judit López ha impedit que es convertís en gol. Però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador. El club hoquei Mataró era, novament, equip de l'hoquei Lliga Femenina.
0: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A una transmissió ha participat en Jordi Cochran, que després del partit ha parlat amb protagonista.
6: Segurament amb una de les jugadores que està més contenta per aquest ascens amb el Mataró i el retorn a la Hockey Lliga Iberdrola, amb Paula Lladó. Explica'm, com heu viscut aquest ascens en el dia d'avui?
7: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui.
6: Un partit que ha estat completament diferent al de fa una setmana i que igualment, no sé si el fet d'haver guanyat a l'últim minut encara assegureix encara millor aquesta victòria, aquest ascens.
7: Sí, la veritat és que fins l'últim minut ningú ens ha assegurat res, ningú ens assegurava, però bueno, potser venies amb el resultat de la setmana passada, veient que et van sortir bé les coses i venies a proposar coses semblants. Ens hem trobat amb un equip molt lluitador, que això ja ho sabíem, amb moltes ganes també, i bueno, hem sabut jugar el que sabem jugar amb les idees que ens han proposat i crec que ha sigut una feina de tot l'equip, d'anar-nos animant, d'anar ajudant-nos i de parlar molt a pista i això.
6: Temporada espectacular perquè campiones de la fase regular i amb molta distància respecte de les segones i en el play-off per la via ràpida en les dues eliminatòries.
7: Sí, la veritat és que hem gaudit molt d'aquesta temporada, que era l'important. Hem après molt d'estar juntes perquè no érem un equip que jugava juntes i ens hem gaudit molt entre nosaltres. Hem après molt de les unes de les altres, de totes les diferències de totes, i crec que aquest és el resultat que ens ha tocat.
6: I et faig una última pregunta. Què suposa per tu aquest ascens? Perquè el Mataró, sens dubte, ets una de les jugadores que té més temporades al Mataró, i tornar a l'Hockey Lliga Iberdrola una temporada després d'haver descendit, era tornar a fer-ho, haver pujat amb l'equip, què suposa per tu?
7: Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici. Deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
6: Doncs les paraules de Paula Lladó, la portera de Mataró, valorant aquest ascens tan desitjat i finalment aconseguit.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva també hem escoltat els dos tècnics, Oriol Sapinya d'Alcaldes, Albert Larrea, que per ser deia adéu avui, del Mataró.
8: Tinc ara sensacions rares, no? Vull dir, per un costat estic trist, evidentment, perquè penso que, bé, teníem el partit, penso que podríem haver forçat aquest tercer partit demà a Mataró, i al final, detalls, no? Quan arribes a un play-off, al final els partits es decanten per detalls, no? Penso que nosaltres també, doncs, bueno, hem fet mèrits, vull dir, no he tingut res a veure el partit de la setmana passada amb aquest, i m'intento quedar amb això, no? Vull dir, amb la temporada que hem fet, amb l'esforç que han fet les noies i el creixement que han tingut, i com has dit, la temporada que s'ha marcat aquest equip dins aquest club, vull dir, que és una temporada històrica. Esperem que l'any que ve sigui més i millor, la veritat.
9: L'important era guanyar, intentar no arribar demà, i bueno, jo crec que em quedo amb que estic tan orgullós de les meves jugadores, una vegada més, de tot el meu cos tècnic, de tota la feina que hem fet durant tot l'any. Estic super agraït a tota aquesta gent que ha cregut en la feina que estàvem fent, i només tinc paraules d'agraïment. Una alegria immensa, perquè part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
0: Doncs ascens pel Mataró Hockey Lliga Femenina. S'ha quedat doncs, a les portes Alcaldes, i també el filial, però en aquest cas masculí, en aquesta final, segon partit de la final, per pujar Nacional, en aquest cas des de Nacional Catalana Masculina fins a la Hockey Lliga Plata.
1: Exacte, s'ha quedat doncs, sense ascens, ja ho direm bé. Havia guanyat el Noia B a la tanda de directes, després d'una 3-3 en el primer partit, i avui ha tornat a guanyar 6-3 el Noia B davant d'Alcaldes B, i per tant, doncs és el Noia B qui serà equip d'Hockey Lliga Plata.
0: Com ha anat tot això? Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona nit.
10: Què tal? Molt bé, doncs evidentment ja està començant la festa des de fa una estona aquí al pavelló de l'Ateneu, moltes remullades, fins i tot aquí al cos tècnic, que no s'ha salvat, dels pocs que estic sec sóc jo, després d'aquesta victòria per 6-3 que ha donat aquest segon punt de l'eliminatòria final d'aquests play-offs, i un equip que la temporada passada arribava a la Nacional Catalana i que un any després, només amb un any n'han tingut prou per arribar a l'Hockey Lliga Plata, en un partit que ha començat molt bé, un Noia B que s'ha arribat a posar fins a 5-0, destacant sobretot el hat-trick de Pau Andreu, i també amb una actuació excel·lent del porter Martí Salvador, però que després el Caldes doncs, ha aconseguit retallar al final del partit i posar una miqueta d'emoció en un partit que ja estava molt i molt decidit. Al meu costat, Pau Romagosa, tècnic d'aquest Noia B i un dels artífexs també d'aquest gran èxit del filial del Noia, que en dues temporades, Pau, està a l'Hockey Lliga Plata.
11: Sí, gràcies. És espectacular haver de pujar o tenir un equip a Hockey Lliga Plata. Per un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot. L'any passat vam pujar amb el Xavi Brics d'entrenador. Aquest any, doncs, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, doncs, mira, hem aconseguit això, que és espectacular per aquest club.
10: No era l'objectiu a inici de temporada, segurament, però a poc a poc un es va animant i es va convencent de que era possible, no?
11: De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí, doncs, anar creixent dins la categoria, però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses, i doncs mira, al final anem a anar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
10: Què té aquest grup?
11: És que són, tots són super bones persones, o sigui, són, de fet, si hagués de triar per persones, no podria triar, no, i no només els 10 que juguen, perquè som juntament amb els júniors, que entrenem tots a... entrenem tots igual i fem tot el mateix amb el tercer, amb els Sebas, vale? I llavors tot aquest grup més espectacular. Es deixen la pell, lluiten per tot, fan el que se'ls diu i això pues, fa que puguem arribar a aquestes finals i guanyar-les.
10: La temporada vinent, aquesta base, aquest grup, serà el que defensarà la plaça de l'Hockey Lliga, Plata.
11: Sí, sí, en principi hi haurà canvis. Ara mateix és tard ja per començar a fitxar. No sabem si hi haurà algun canvi o el que sigui, però en principi la idea segueix igual.
10: Pau Romagosa, felicitats, enhorabona a tot el grup, a tot el cos tècnic, i et deixem que ho celebreu.
11: Moltíssimes gràcies.
10: Doncs el Pau Romagosa, el tècnic, primer tècnic d'aquest Noia B, en una vespre nit que segurament serà molt llarga, en un grup molt jove que evidentment tenen moltes ganes de festa després d'aquest grandíssim resultat, d'aquest gran èxit per la base, per tota l'estructura del club, del Noia Freixenet, tenir per primera vegada la propera temporada el seu filial a l'Hockey Lliga Plata.
0: Excel·lent, com sempre, la feina del Sergi Fernández. Ara ja sí que pots remullar per fora o per dins, Sergi?
10: Sí, sí, no me n'escaparé, no me n'escaparé.
0: Gràcies, bona nit.
10: Gràcies, adéu.
0: Vinga, i a les 9:47 parlem també de futbol sala. Play-off d'ascens a segona masculina. Avui hem viscut la tornada de la final a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Quines emocions per celebrar també un altre ascens del Mataró.
1: Sí, perquè ha capgirat l'eliminatòria. El Mataró havia perdut 2-1 a la pista del Palma B la setmana passada i avui el Mataró ha aconseguit la victòria 5-3 i, per tant, és equip de segona.
0: Mataró Ràdio, Oriol Debat.
12: El futsal gestoria Lluís Mataró és nou equip de la segona divisió estatal de futbol sala després de superar el filial del Palma Futsal en el global de l'última eliminatòria del play-off d'ascens. Els mataronins van perdre per la mínima a Mallorca la setmana passada 2-1 en el partit d'anada. A casa, però, han tret el seu millor futsal per dominar en el marcador bona part del partit i situar un avantatge de 3 gols. L'acumulació de faltes ha permès, però, al Palma retallar distàncies i acabar empatant l'eliminatòria. Ha estat a 50 segons del final i amb l'afegit a l'horitzó, quan un gol de Juanito ha fet embogir el pavelló Teresa Maria Roca i els prop de 1.000 espectadors que veien el seu equip. Un gol que ha donat la victòria i l'ascens al futsal gestoria Lluís Mataró. El conjunt de Mataró ja havia disputat aquesta fase d'ascens en 5 ocasions abans d'assolir d'una vegada per totes la segona divisió. Un futsal Mataró que havia quedat campió de Lliga en el seu grup aquest any a la segona divisió B.
0: Així de contents estaven després del partit 2 dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
13: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tot, doncs ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bogeria i no ho puc creure realment.
14: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'ho hem aconseguit i estarem allà a segona lluitant el que puguem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura, Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'ho hem donat tot, mereixíem, també això érem.
0: I a tot això, el Barça de Futbol Sala ja sap el rival a la gran final per guanyar la Lliga de Primera.
1: Serà el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al Barça dimarts i dijous a les 9 al Palau Blaugrana i el rival, el Pozo Murcia, que s'ha classificat aquesta tarda.
0: I el play-off d'ascens a Primera Femenina demà, anada de la final per Linyola.
1: Sí, tenim el Linyola, el Rubí havia quedat eliminat, doncs el Linyola a les 12 del migdia s'enfrontarà a l'Estrela Futsal Gallec a partir de les 12 del migdia, com dèiem.
0: A veure si aconseguim que pugi i cobreixi aquesta plaça que deixarà el Penyes Plugues que va descendir aquesta temporada. Xènia Cantenys, jugadora del Linyola.
15: Estem plenes d'il·lusió i d'alegria i amb moltes ganes de seguir lluitant per aquest somni que estem aconseguint. Bueno, sí que és veritat que la calor es nota, sobretot els partits que són com més intensos, però jo crec que l'equip arriba a un bon estat de forma física i ara mateix no crec que sigui cap problema això. Bueno, suposo que també una mica més de nervis. Al final, quan jugues a casa el partit de tornada, tens com una assegurança de que segurament pots acabar remuntant partits. Per tant, ara és una mica més complicat, però tot es pot afrontar, i més amb aquest equip. Sabem que serà un partit molt dur, molt intens, amb un dels equips més complicats segurament que ens han tocat, però el factor casa esperem que ens ajudi per treure el millor resultat possible i, bueno, i aconseguir retallar els gols per quan anem cap allà, en tot cas.

0: L'atleta de Terrassa, Oriol Antolí, ha trencat el rècord estatal d'ultraresistència, 757 quilòmetres en 90 hores. Ho ha fet després de completar la Belgium Legends Backyard Ultra en segona posició. El terrassenc, que ha completat 113 voltes al circuit més de 4 dies en continu moviment. És un reportatge de Miqui Romagosa, de la Ràdio Municipal de Terrassa.
1: Nova fita esportiva d'Oriol Antolí, l'agarenc. Bat el seu rècord, 757 quilòmetres en 90 hores a la Belgium Legends Backyard Ultra, que s'ha celebrat aquests dies, una prestigiosa prova europea d'aquesta disciplina de resistència extrema. Ha aconseguit Antolí una segona posició i, com dèiem, 90 hores, 757 quilòmetres, i ara és moment de recuperar.
2: Bé, bueno, encara no corro, encara no m'he posat a córrer, però a nivell de dolors i de tot ja està muscularment. Sembla que estic ben recuperat, almenys per fer vida normal, i a més, a nivell mental i de recuperació de son i això, també més o menys ara ja començo a estar bastant bé. Vull dir que per córrer encara no, però ja estic bastant recuperat.
1: Un Oriol Antolí que sap que durant tots aquests quilòmetres i totes aquestes hores s'ha de saber gestionar.
2: Sí, sí, sí, clar, al final has d'assegurar molt bé que tot funciona bé, perquè si per dir alguna cosa vas més ràpid del compte i per poder descansar més, llavors muscularment et fatigues molt més ràpid. I si vas massa a poc i descanses poc, llavors a nivell de son i a nivell mental també costa més. Per tant, és una mica treballar-ho tot i saber trobar el balanç correcte per poder arribar al màxim de lluny possible.
1: I és que en el món de l'esport és una lluita constant entre el cap i les cames. Les cames i el cap.
2: Clar, jo en el meu cas m'agrada molt això de córrer, llavors normalment no tinc el para, sempre m'agrada continuar. Però igualment, sí que quan et poses en una competició d'aquestes has d'estar molt segur de que no abandonaràs, o que abandonaràs només si et fan fora, perquè arribes fora de temps en alguna de les voltes. Aleshores, això sí que és tota una feina de mentalització, però bueno, quan vas a fer un tipus de, una cursa d'aquest tipus i vas a donar-ho tot, jo crec que ja quasi bé se suposa.
1: Durant 90 hores es poden fer moltes coses. Això fa Oriol Antolí perquè no sigui tan llarga l'espera o l'estona?
2: El problema és, quan estàs a la 90 sí que ja penses, ostres, estic a prop del meu rècord anterior, potser el puc superar, i tens molt la motivació aquesta. El problema són les 70 primeres, quan encara estàs molt lluny del teu rècord d'aconseguir res, en el qual t'has de distreure com sigui perquè el temps passi ràpid, perquè clar, al final tu portes 10 voltes, que són 67 quilòmetres, i ja estàs cansat. Però et falten, imagina't les hores que et falten. Aleshores, has de treballar molt per intentar distreure't, sigui amb estratègies de posar-te música o podcast, o xerrar amb la gent, o inventar-te històries, el que sigui per distreure't i que les voltes passin més ràpid. Quan ja estàs molt amunt, estàs a prop del rècord, allà ja és un repte i és molt més fàcil a nivell mental aquesta part.
1: Un Oriol Antolí que parla també de tots els estats d'ànim que pot passar durant aquestes 90 hores, des de voler abandonar, a, en alguns moments fins i tot, voler donar encara més de si.
2: Sí, sí, clar, passes moments de tot, passes moments de davallades i passes moments d'eufòria, i així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme et faci trencar el múscul i et deixi fora.
1: Recordem que Oriol Antolí ha establert el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee de l'any passat, on va acabar a la setena posició.
0: Vinga, darrer minut del programa. El Barça de bàsquet ja és a la final.
3: Doncs sí, acaba guanyant 76-85, per tant, 3 victòries en 3 partits davant el Tenerife.
0: Com tenim el Barceloneta a la final de Champions de Waterpolo?
3: Doncs, al moment, les coses molt igualades, 13-13 al marcador, ja tercer període d'aquesta final davant del Prorreco.
0: I descansa el partit del Sabadell.
3: Està guanyant el Zamora, 1-0, per tant, el Sabadell per darrere el marcador.
0: No tenim temps per més. Gràcies, Anna, bona nit.
3: Bona nit.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marca, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Tarpero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu dels col·lectius antifeixistes diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
2: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
1: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 7:45 des de la plaça Tetuán, a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antivelots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut alguns cops de porra, com us

0: Ha ratificat avui 126 alcaldes que d'aquí 126, perdoneu, candidats que d'aquí a menys un any es presentaran a les eleccions com a possibles alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. Hi han successos, 3 persones han mort aquest dissabte en 3 accidents al medi natural. En concret ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, en mans de la Guàrdia Civil, la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava amb moto d'aigua per la badia de Roses. Hi ha en cultura el Festival de Cinema Català FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radiotelevisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil. Hi ha en esports a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga des de les 9 al camp del Zamora. Per ara, el Zamora guanya 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: En el capítol anterior.
1: Porto un dia sense menjar. Toca recórrer el canibalisme.
2: L'arxipresta plup o plup-plupin.
3: És que és el seu nom complet.
2: Aquest és el senyor. La seva filla es diu... Me cago en la puta. Blop. Blop, blip, blop. Blop, blip, pot. Això és com es diu la filla. Ara és l'arxipresta del pare profund. Blop, blip, pot.
1: Perdó, perdó, eh?
4: Blup, blup, di...
1: Blup, blupin. És l'arxipresta...
2: Blup, blupin és l'arxipresta de la mar del, de la mare del mar.
1: I la, blop,
2: i la seva
1: blip, pot,
2: filla,
1: és la filla,
2: la blop, blip, vale, pot, l'actual arxipresta del pare profund, altrament conegut com a Limuk Gugun.
1: I la mare del mar com es diu?
2: Blidul Pulp.
1: Aquesta la coneixia.
2: La blop va fer fora el culte del seu pare, o sigui, del plup.
4: El blup. Hem perdut el Jordan.
1: Hòstia. Quan és l'última vegada que l'hem vist?
2: Just abans de sortir del bosc.
1: Ojo, que no ens intenti trair el molt cabron.
5: Ell ens ha abandonat.
4: Però potser perquè no li he fet molt cas.
1: Tots hem perdut coses a l'infrafosco. La nana que té tot.
2: Benvinguts a la Font del Gat, la vostra taverna preferida de Neverwinter. Tornem a ser aquí, en directe a Twitch, al canal de la Font del Gat, per continuar amb les nostres aventures amb la colla d'aventurers als Regnes Oblidats en una partida de Dungeons & Dragons de 5a edició. Com sempre, tenim en Gerai amb la nana.
6: Hola!
2: El Gerard amb el Mendel.
7: Bona.
2: I la Leo amb l'Isar.
8: Bon dia.
2: No menys important és la participació dels nostres minairons darrere de càmeres, que són l'Arnau i el Mateu. Mac. Encarregats dels efectes de so, de qualsevol moviment de càmeres i del que sigui que passi per Twitch. Per últim, us recordo que jo sóc la Raquel i que com a Dungeon Master us narro les històries que vivim aquí a la Fonda. Abans d'atacar el tema, això sí, recordeu que tot el que fem es publica a YouTube, a Spotify, on, poca broma, ja tenim la quantitat de 10 capítols publicats. Deu, és que...
4: És que ja ha passat rapidíssim,
2: com?
4: Ha passat volar.
2: Com? En quin moment? sobre les nostres aventures. I a més, també ens podeu trobar aquí a Twitch cada X temps de manera relativament inconsistent i regular, però anem apareixent i gravem aquestes partidetes amb la plataforma Morada, a Instagram i a TikTok, on anem publicant cosetes del que fem. I de fet, si el Gerai té un momentet, sí, ens explicarà una d'aquestes activitats roleres que ens agraden, que van,
5: sí,
2: participar.
5: Sí, pues ens van convidar al canal de Tirant lo Dau i el fa una setmaneta i vam jugar a París i Princeses, editat per Mel Negre, que ho va portar en català aquí per tots nosaltres, i va estar molt bé, ens ho vam passar molt bé, va ser divertit. Algun dia podem jugar també. Ara estem a tope amb Dungeons & Dragons, però també alguns dies podem anar combinant, i va estar molt bé, va ser molt xulo.
2: Hi havia perills i hi havia princeses.
5: Hi havia perills, hi havia princeses i hi havia molt de sucre. Massa sucre.
2: Massa sucre.
5: Massa sucre.
2: Una mica de diabetis en aquesta,
5: sí,
2: en aquesta,
5: sí,
2: partida.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. Però molt, molt bé, molt bé, molt, molt guai, bé, molt guai. Seguiu el canal de Tirant lo Dau perquè està molt xulo que fan sempre i la,
2: doncs,
5: comunitat és molt, molt, molt acollidora.
2: Sí, la veritat és que la gent del rol i de la gent del rol en català fem moltes xarxes, estem molt contents de la rebuda i també que ens convidessin Tirant lo Dau, així que moltes gràcies.
6: Yipi.
2: Com a la Fan del Gat.
5: Farem més coses amb ells.
2: Això esperem.
4: De fet, una pena no poder anar-hi com tots, o no poder comptar, sí, tots, però a mesura, sí, que vagin passant coses, ojalà poder.
2: Sí, sí, sí, sí. Porqueta, porquet.
5: Porqueta, però, porquet?
2: Sí. Algun dia això serà normatiu i sortirà als diccionaris. Ja us estic avisant, us estic avisant. Doncs un cop dites aquestes cosetes, estem tots ubicats i ens en podem anar a la infrafoscor, el lloc preferit del Gerard i del Mendel. La casa de l'Isar i la cuina de la nana.
6: Sí, un lloc de
2: és la cuina. És la cuina. La nana és la nostra cuinera professional.
5: Sí.
2: És així. I us recordem on ens vam quedar, perquè l'últim capítol no està actualitzat amb el que jugarem avui, però sí l'última partida de Twitch que vam fer. Per tant, tant si heu vist l'últim capítol com l'últim directe, com si encara no esteu al dia i us sembla bé continuar veient-nos, cosa que ens agradaria molt, us faig 5 cèntims del que vam estar vivint. Tornem a l'acollidora infrafoscor. recordem que estem jugant una campanya de Wizards of the Coast oficial, que es diu Out of the Abyss, i l'últim dia vau aconseguir, entre altres coses, sortir del bosc al nord de Belkenwelf, un bosc on vau estar passant moltes cosetes interessants, ruïnes, monstres, de tot, i us vau acostar molt a la vora del llac fosc, que és un lloc també estranyament hostil, a la infrafoscor, que les coses siguin hostiles, és estrany. No va ser un trajecte tranquil, perquè de seguida us vau topar amb un grup de Kuotoa que intentava atrapar-vos per presentar-vos com a sacrifici ritual al seu déu. Recordem, els Kuotoa són uns humanoides en forma de peix, trets de peix, ulls sortints, miren cap a fora, tenen bigotets com... Són molt estètics, la veritat. I amb el tema del déu, de fet, aquest déu que us volen oferir és un déu relativament nou en la seva cultura. I en el panteó d'aquests Kuotoa, acostumats com estaven a seguir la Mare del Mar, o, comença la festa dels noms, Blidulpulp, sobretot amb el guiatge del seu arxipresta, en Plupplupin. Aquí, si ens en recordem, direm Plup, per estalviar-nos tots aquests salts guturals i de tot. I així va ser com vau descobrir que la filla d'aquest Kuotoa, d'aquest arxipresta, la Blop Blippot, aquí direm Blop, s'havia convertit ella mateixa en arxipresta d'una deïtat diferent, el Pare Profund, o Lemok Gugun. Ja comencem amb els exàmens. És estrany, és estrany, no passa res. Coses que hem de saber. No hem de dir mai els noms complets de ningú. No. Això és el que hem de saber.
5: O sigui, per si ho entès, el pare adorava a la deessa del mar,
2: sí,
5: i la filla va fer una 13-14 i va començar a adorar al Pare Profund.
2: Ahí està, molt bé. Molt bé, sí. Molt bé, Gerai. Estic molt orgullosa de tu. Tota aquesta guerra santa s'estava succeint a Slubludop, que és el lloc on ja anàveu, que pensàvem que era un lloc difícil de pronunciar fins que van començar a dir-nos els noms. I el vostre company Kuotoa, en Xuxar, no n'estava al cas de tot això, perquè, com vosaltres, havia estat empresonat al post d'avançada dels Drow. Així, vau arribar a la ciutat, després de barallar-vos amb aquesta gent que us volia oferir com a sacrificis, i el Xuxar de seguida us va portar cap a l'arxipresta de la Mare del Mar, al seu santuari, on les últimes paraules que vau sentir abans d'acabar la partida va ser que aquest vell Kuotoa deia que tenia un pla.
4: Puc fer una petita puntualització a la història?
2: Sí.
4: Hem perdut el Jorla.
2: El
4: Jorla l'hem perdut
2: del
4: camí.
2: El nòvio del Mendel s'ha quedat enrere.
4: S'ha quedat per darrere.
2: Per algun motiu desconegut pel Mendel.
4: Per mi, per tots.
5: El Mendel...
2: Pels altres és igual.
1: Potser tots ho sabem i no t'ho volem dir.
2: Oh! Bum, bum, bum.
5: El Mendel està afectat?
4: El Mendel està afectat, no molt.
1: No molt. El Gerard està afectat.
4: El Mendel li fa una miqueta de pena, però una miqueta. No molt.
5: Però se li nota?
2: El Mendel és un fals.
4: Se li nota...
2: Si li mires fixament la galta dreta...
4: M'ho notes? Se li nota, una mica, va. Li preocupa una mica.
2: Ai,
4: però no molt.
2: Sap que diu tan jove.
5: Vale.
2: És que els amors de joventut...
4: És que soc molt jove.
2: És que és molt jove.
4: Soc molt petit.
2: És petit. Molt bé. Doncs aquest era el nostre cas, us acabaven de portar, us recordo una mica la situació, la descripció de l'espai on éreu. És una ciutat que està aixecada a la vora del llac fosc, on tot està fet amb canyes, lianes, algues, crustacis... això ja us ho vaig dir, és la projecció de la seva natura com a éssers que són amfibis i estan igual de còmodes a fora que dins de l'aigua, però per ells és una construcció que podrien fer dins de l'aigua mateix. I de fet són una mena de cabanes connectades a través de ponts, i els ponts ja us va avisar el Xuxar que si se us acut córrer per allà és possible que acabeu a l'aigua, perquè no estan pensats per éssers de terra com vosaltres. I a tot això, doncs, us va portar una mica pel que serien tots els molls i tal, i us va portar a l'altar, al santuari, crec que es diu santuari, ara ho sabrem. Ara us ho dic! No, l'altar no, sí, el santuari de la Mare del Mar, i just allà a la porta és on hi havia el nostre col·lega Plup. Vau sentir la conversa traduïda per l'Isar, perquè aquesta gent parla en infracomú i tret que tingueu l'escambell penjat d'arracada no l'entendreu.
5: Vale. Però llavors, quin...
4: Ens pengem l'escambell d'arracada, no? Però, sí. Vull dir, ens apropem molt l'escambell, sí. Perquè el necessitem sí. Molt.
5: Ha dit vostè que té un pla que...
1: Això ho havíem parlat entre ells.
2: Exacte.
5: Ah, vale.
2: I com que l'Isar entén infracomú, sí, no és sí. Que tinguessin l'escambell al costat amb les espores o que estiguessin parlant directament amb vosaltres, el Plup havia parlat amb el Xuxar.
5: Vale.
2: I
5: el Plup li havia dit al Xuxar que tenia un pla
2: per vosaltres.
5: Vale.
2: I llavors la vostra reacció entenc que és esperar a veure que...
1: Sí, ho sé.
5: Sí,
1: sembla
5: bueno,
2: que us esteu fotent pel mig. Clar,
1: en plan...
5: Jo crec que
1: en acabar la conversa estan venint a buscar-nos.
2: Sí, sí, o sigui, va ser el moment del tall, però en aquest moment doncs el Xuxar es gira cap a vosaltres.
5: Vale. Jo crec que en aquest moment la nana diu: "Hola, encantada, jo sóc la nana." Es presenta al Plup. Entenc que encara no havíem parlat.
2: No, vale. No havíeu parlat res. O sigui, el Xuxar ha anat, ha parlat amb ell, l'ha posat al cas de tot el que ha anat passant i ja està. O sigui, el Xuxar el va actualitzar i l'altre li va respondre: "Hòstia, vale, ens interessa, tinc un pla per el cas que tenim."
5: Vale. Jo sóc la nana, encantada. Som una comitiva aquí que estem de pas.
2: Estem de pas.
5: Intentem. Bueno, a veure, si hi ha sort, estarem de pas. Si no, ens quedarem aquí una temporadeta.
2: Entenc que l'escamell ha vingut amb tu, no? Perquè si no, no hi hauria manera. Sí. Estaries com... Sí. Per ells. Una mica com Animal Crossing. Això, el Plup diu... Hola, nana. O sigui, cada cop que parla, com... parpelleja i no tens clar que t'estigui mirant a la cara.
5: La nana va mirant a una estona un ull.
2: Hola, nana. Si ets tu qui presideix aquesta comitiva, tenim moltes coses a parlar.
5: Vale, perfecte. Doncs sí, per supostat.
2: Doncs us indica per entrar. Crec que sou molta colla pel sí. Santuari en si, o sigui, hi haurà overbooking allà dins, però...
1: O jo, com podem entrar nosaltres, l'escambell.
2: Exacte, sí.
5: Doncs entrem nosaltres tres, l'escambell, i si hi ha algú més que digui jo sí, però...
2: En general, si els altres...
5: Pues
2: Sí, crec que es quedaran... Bueno, sí.
5: Vale.
2: Es quedaran fora. Per fora o faran alguna volteta. No gaire lluny, perquè recordeu que si aneu sense un cotó és possible...
5: Ja.
2: Que us vulguin atrapar, perquè les dues faccions religioses estan molt interessades a tenir contacte amb humanoides no peixos.
5: Vale.
2: Molt bé, doncs un cop entreu, el Plup, això serà difícil, el Plup s'acosta a un altre Quotoa, i continuo, o sigui, en aquest cas també torneu a estar separats, però bàsicament enteneu que si discuteix pels gestos més o menys l'Isar sí que entendrà el que passa. És una conversa entre dos Quotoa i el Quotoa en qüestió amb qui està parlant el Plup és el seu fill, que no la seva filla, que ja sabem que amb qui té problemes el Plup. I li està dient com: "Ostres, portaré aquesta gent perquè necessitem un cop de mà amb aquest problema amb la filla, no sé què." I l'altre li està dient que no necessita l'ajuda ni d'humans, ni d'ells, ni de res així, que és una cosa que es pot solucionar entre la gent de la seva pròpia civilització. Però la conversa s'acaba ràpid quan el Plup fa així. Com s'acaba la conversa? Venga fuera. I l'altre sembla com que remugant es gira i se'n va.
5: Tenen problemetes, sembla.
2: Home, problemes familiars com a poc. M'agradaria molt trobar el nom d'aquest senyor, perquè també era complicat i pel que sigui no el recordo.
4: És el Plip, no?
2: Sí, ara jo cor. Vale. No, de fet
5: es diu... Això racista.
2: Glugglugoc.
4: Gluc.
2: Exacte, molt bé. I que per les vestimentes el que podeu reconèixer, tot i que no teniu ni punyetera idea de l'ètnia dels Quotoa, és també un sacerdot de la Mare del Mar.
5: Però de menys càrrec que el...
2: Ah, efectivament, l'altre és l'arxipresta. Però aquest senyor és el sacerdot. I
3: convindria ara que us expliqués on us acabeu de fotre. Perquè els santuaris d'aquesta gent són una cosa molt curiosa. Mare meva, puc deixar de tenir papers? Jo crec que no. Si no, ho recordo. Vaig a Santa del Roser. Opa! Ja sí.
4: Per omplir aquest moment.
5: Sí.
3: Moltes gràcies, molt agraïda.
5: Mentre estan com esperant la nana, mira el Mendel i diu: tinc molta gana.
3: Tinc molta gana.
4: I tenen molt bona pinta.
3: Oh, Déu meu senyor.
4: Quan fa que no mengeu un bon plat de menjar? Que no siguin...
5: Des de que vam estar a la Font del Gat.
4: Jo no.
5: Crec que des d'allà no he menjat
3: res. No se'ls va posar gaire bé l'estómac.
5: No.
1: Una mariscada es deu poder fer aquí.
4: Estàveu junts a la Font del Gat?
5: Sí,
1: ens van capturar al mateix temps.
3: Que bonic. That's family. Doncs això, jo crec que la gana potser us marxa, veient la imatge que veureu. Quan entreu al santuari de la Mare del Mar, hi ha una estàtua de 9 peus, que no sé quants són, però no són gaires peus, però és una estàtua, més o menys.
5: No
3: literalment de 9 peus.
5: Pensava que tenia 9 peus.
1: 2,70 metres o alguna cosa així.
3: És una estatueta.
5: Com el Mendel.
3: Enmig de l'espai, perquè és una d'aquestes cabanes una mica més elaborada que la resta, no és una caseta i ja està, és una mica més grossa. I el cos està esculpit en una mena de fusta, que no sabríeu dir pas quina és, i menja la infrafoscor. L'única fusta que heu conegut és la del bosc aquell on éreu, que era una fusta micònida estranya. És en forma humanoide d'una dona, amb el cap i els braços formats com un cap i unes urpes d'un cranc gegant, el vi. Aquestes parts estan lligades amb budells, que sembla que fan com que manen una faroma així com molt fastigosa.
5: Budells reals.
3: Ofensiva, sí. Ah. De marisc podrit.
5: Ok.
3: Hi ha petxines, pedres brillants de colors, bolets i peix que està podrit també, apilats als peus de l'estàtua i penjades al voltant del seu coll en garlandes. Quatre guatoes rígids envolten lentament l'estàtua, alerta i en guàrdia, mentre que uns quants més passegen pel voltant, la miren, li fan reverències, entonen els seus càntics i aquestes coses.
5: Ok.
3: Però bueno, ara no sé.
1: Jo em giraré als meus companys i els diré: per això us vaig dir en aquell moment que els Kuotoa, si els podíem evitar, els evitessin.
5: Sí. Són tradicions curioses.
4: I això és la Mare del Mar.
3: Això és la Mare del Mar.
1: Aparentment.
3: És una dona com faccions de cranc.
4: Us diré beauty, que
3: what a beauty.
4: No he vist mai la mar, però... No és així, vull esperar, no? Sí? Vostè ha vist la mar, no?
5: La mar? El mar?
4: El mar. No, el mar, però...
5: Sí.
4: Sí? I olora així o no? Una mica.
5: Olora bastant a salat i a peix.
4: Però això olora a merda. Sí, això no és... Això no és olor a peix, això és olor a... Oh.
5: Però s'han de respectar les tradicions de l'altra gent.
4: Perdoneu.
3: Teniu com una mirada estranya del plup, que no us entén, tret que estigui el vostre, o sigui, no estàveu tan al costat com perquè us hagi entès, però sí entén una mica com les vostres expressions o queixes, les cares i el tapar-te el nas, per tant això ho pot entendre, però no sembla com que li importa, o sigui, no.
4: Senyor Plup, m'ha de perdonar, és que el meu poblat no estem acostumats a
5: entablar
4: relació a aquests aromes tan sofisticats. No soc digne d'aquests nèctars, perdó.
3: Ja, és evident, no esperava més d'un ésser terrestre com tu.
4: No soc digne, perdó.
3: Us farà entrar com cap al seu despatx, al darrere, com... Hi ha com una porteta, imagineu-vos el santuari com més aviat en forma circular. Al centre hi ha aquesta meravellosa estàtua que fa tan bona olor, i més cap al fons hi ha com una porteta on dona entrada al que seria el seu despatx, i us fa passar, i entenc que entreu doncs tots cinc i ell mateix també.
5: Sí.
3: A més, allà dins també hi ha un parell de Quotoa que són com els seus... O sigui, ell és una persona que... Una persona, un Quotoa, que no va mai sol, perquè és una de les persones més importants de Snoop Ludog. No sé, ja ni sé, ho dic bé. És una cosa. Snoop Ludog. És culpa de l'Arnau, que no para de dir Snoop Dogg. La mare que el va parir. En qualsevol cas, us fa passar, us fa seure, si voleu, en un parell de cadires fetes amb algues que estan molles i són llafiscoses, si voleu seure. Doncs,
5: sí, segur. Ai, moltes gràcies. Portem una caminata que no t'ho pots imaginar. La nana escala la cadira una mica i s'asseu. Quan s'asseu fa xof,
3: sí,
5: una
3: fa mica. Fa xof. De sobte...
5: Bueno.
3: Sí.
1: L'Isara es quedarà de peu.
3: Sí, l'altra cadira l'ocuparà el Xuxar i no preguntarà. Serà allà i se'n dirà allà. Ara esteu tots prou a prop com per entendre-us perfectament. Uh-huh. I us explicarà el Plup. Bé, jo crec que ja heu trobat quina és la problemàtica que ara mateix estem vivint aquí. Jo tinc un pla que necessito dur a terme per parar els peus a la meva filla. Té molt d'afany per aquests estranys rituals. I no ens deixa acostar-nos a l'altar on es duen a terme aquests rituals. És un altar obert, tot i així, que dona al llac fosc, i per tant, doncs, s'hi pot arribar, però la seva comitiva, en principi, doncs, no ens ho permet. Però sí que ens interessava, i la meva idea amb el pla és infiltrar-hi algú que faci d'esquer perquè nosaltres també puguem acostar-nos-hi per poder lliurar batalla contra aquest perill que és creure en aquest pare profund que bàsicament ens ha portat fins i tot problemes mercantils, perquè hi ha vegades en què, bé, nosaltres estem molt tranquils com estem i vivint només entre nosaltres, però és veritat que sí que de vegades amb altres races, com els Duergar, per exemple, que arriben fins aquí pel seu propi peu, intentem tenir comerç, però hi ha hagut comerciants que han desaparegut i estem convençuts que són ells els encarregats de fer desaparèixer aquesta gent que ve a fer tractes completament nobles amb la nostra ciutat.
4: Podem preguntar una mica quina és la naturalesa d'aquest... Quina és la naturalesa d'aquest conflicte? En plan, com és que de sobte hi ha un pare profund? En plan, odien a la mare del mar? O són reformistes? O què?
3: De fet, des de fa molt de temps que adorem la mare del mar, no ens ha fallat mai, sempre ha estat la nostra gran tradició, i la meva filla així ho pensava fins fa uns mesos en què va... Bé, no sé ben bé, devia ser d'un dia per un altre, però es va llevar i va dir que ha tingut una visió, i la seva visió era la d'aquest pare profund a qui ara mateix, bé, jo al principi pensava que era una cosa, que una fase, no?, que es passaria, que bé, que seria una cosa senzilla o potser fins i tot compatible, no?, amb la nostra deïtat, amb la deïtat de debò, l'única important, que és la mare del mar, i jo ho vaig deixar passar, perquè vaig pensar, doncs, bé, al final és un tipus de culte que no és incompatible amb nosaltres. Les coses es van torçar, perquè si bé nosaltres érem tolerants amb ells, ells cada cop eren més i ja no són tan tolerants amb nosaltres, a banda de la natura dels seus ritus, en què decideixen emprendre sacrificis al llac fosc, que cada cop està més estrany, i bàsicament les seves víctimes acaben mortes al penya-segat. I alguna cosa es mou, sí, en aquest lloc.
5: Llavors, és ella qui ha una mica com començat tota,
3: sí,
5: aquesta duració.
3: Sí, ho ha començat ella.
5: És l'única que
3: va tenir aquesta visió i...
5: És l'única que ha tingut aquest tipus de visions.
3: Sí, però sí que és cert que el llac fosc d'alguna manera respon a aquest culte. Per algun... No sé ben bé què és el que hi
5: respon
3: està passant.
5: Respon de quina manera?
3: Física. Les víctimes mai es queden surant a l'aigua. no sabem ben bé.
4: I vols dir que el pare profund no és una mena de monstre que estigui a sota de l'estat, que potser tingui algun tipus de control mental o alguna cosa així, que tingui... La teva filla faria aquestes coses? La seva filla faria aquestes coses, perdó, per la falta de respecte al seu blog.
3: La veritat és que jo ja no sé què faria la meva filla i què no després del que he vist que feia. No em sembla que estigui sota un control mental. La veig convençuda, de debò. Però no ho sabria dir.
5: Vale.
1: Tot això està molt bé.
5: Sí. Okay.
1: Però nosaltres,
5: sí,
1: senyor Blub, estem de pas. No disposem de gaires recursos, però havíem vingut aquí originalment amb la intenció de contractar un navio per portar-nos justament,
3: sí,
1: per sobre.
3: Sí, evidentment, si ens donéssiu un cop de mà, tot el que fos a la nostra mà per donar, per ajudar-vos a anar on haguéssiu d'anar, tenim uns quants vaixells de vela que bé, no us diria que us el donaríem perquè em sembla que seria que acabaríeu perduts, però si algun dels nostres mariners us pot portar on us hagi de portar per travessar el llac fosc, que és una cosa que a més dominem perfectament.
5: La nana diu com fluixet a l'Isar: i provisions, i provisions.
1: Sí, també si tinguéssiu provisions.
3: Sí, i tant, va. I tant.
5: I armes.
3: Això faltaria
5: i,
3: més.
5: Armes.
4: Teniu algun diamant?
5: Algun ar.
1: Armes.
5: I un diamant. També demana un diamant.
1: Demanaré, preguntaré.
3: Sí.
5: Això ho està dient fluixet, però ho has escoltat tothom.
3: Sí.
1: Si tenen, si disposen de materials arcans.
3: Sí, tenim materials, però em sembla arcans, no...
5: Un diamant?
4: Un diamant.
5: De 50
3: és que...
5: Us sona?
3: Us sona, aneu.
5: Home, és que l'aventura, una mica la...
3: És que jo crec que és un error de les altres races, però per això per nosaltres no té gaire valor. Els nostres...
5: Bueno,
3: els nostres tresors són petxines, crustacis... Per tant, jo, bé, no conec tot el que tinguin els nostres botiguers, bueno, però un, si voleu provar-ho...
5: Un sac de perles tampoc ens aniria malament.
3: D'això en devem tenir. D'això segur que en devem tenir.
1: Sí. No, clar, molt bé, molt bé.
5: Perquè, clar,
1: molt bé,
5: al final és que, clar, nosaltres ens esteu demanant ficar-nos en un conflicte que, perdoni que li digui, però sembla més local i que no hi pintem massa. Llavors, no és que no vulguem ajudar, però clar, al final també hem de buscar pels nostres interessos.
3: Sí, evidentment se us recompensarà per aquesta ajuda a la nostra ciutat.
5: Vale.
3: Sí. Tot el que us faci falta.
5: I aquest pla de que vostè parlava, d'infiltrar algú, de quina manera, com... vull dir, som clarament, crec que no som quotes.
3: No, és clar, sou carn de ritual.
1: Anava a dir, en plan infiltrar algú des que la frase sencera.
4: I per què no infiltrem el Sushar?
3: Perquè és un quotó.
1: És l'única persona...
4: Però dintre de la secta, el rotllo que digui: ai, m'encanta el pare profund, el pare profund és superguai.
3: De fet...
4: Pregunto,
3: jo, o sigui, el club, us diu... La meva idea és simular que faig les paus amb la meva filla, que accepto el seu culte i no el meu, que li dono la raó i que la meva manera de compensar és aportar-li els sacrificis que ella no para de buscar pel seu Déu, i d'aquesta manera fer-vos arribar a vosaltres allà. Vale. I així també aconseguir jo i els meus seguidors estar presents en el moment del ritual en què podrem parar-lo.
5: Puc fer, o sigui, puc mirar si em sembla que està sent sincer.
3: Sí, tant, tira per perspicàcia.
5: Diàleg, o sigui, pinta bé, però a la vegada també pinta com 13-14, potser ens traïciona de cop.
3: Ok, fota-li a perspicàcia.
5: 15 més... més 3, o sigui que 18.
3: Molt bé. Sí, et sembla que sí, que està sent sincer.
5: Vale, i ja està.
4: Però sembla en plan regular, no? En plan com si té accés a la seva filla i pot parlar amb ella directament.
1: Però justament és el que no té.
3: Exacte. Clar.
4: Però no acaba de dir que farà les paus amb ella.
1: Sí, clar, però per fer això el seu plan és fer veure que s'està passant, saps? En plan rotllo.
4: I nosaltres
1: som
4: el...
5: Sí, el sacrifici.
3: Bon dia, tirant-lo dau, per cert.
0: Hola!
5: Epa. He parlat de vosaltres, per res.
3: Sí.
1: Tant és una mica dir, sabeu què?
3: Exacte.
1: Teniu sí. tota la raó, el pare profund és l'hòstia, mireu, us hem portat aquí uns sacrificis tope guais.
4: I després els matem. Bueno, nosaltres com a facció.
5: Sí, clar, vosaltres... Sí, sí, sí, sí. Vosaltres
3: bé, vosaltres un cop hagueu fet això... Sí que és veritat que...
1: Clar, quin és el plan exactament?
5: Podem comptar amb que ens ajudareu i les vostres forces
3: sí, d'acció? Sí,
5: pues, perquè coneixem el vostre company, el Xuxar, la seva branca pacifista. No sé a vosaltres...
3: No, el Xuxar és clarament un rara avis. Nosaltres no...
4: No som pacifistes.
3: De fet, nosaltres no. Nosaltres és la nostra manera de solucionar aquest conflicte.
5: Vale.
3: La nostra manera de solucionar aquest conflicte serà... possiblement assassinar la meva pròpia filla.
1: Ah, vale.
4: Has assassinat la pròpia filla i no hi ha maneres més òptimes de fer això que no ficar-nos nosaltres com a sac de carn.
3: No puc entrar en el terreny de la meva filla si no li aporto alguna cosa.
4: Tot acabarà desembocant en una gran guerra.
5: Sí,
4: igualment.
5: Jo a mi no m'agrada molt les matances, la veritat. O sigui,
3: però
5: si
3: vosaltres no senzillament m'heu de donar accés. Després podeu marxar corrent si voleu. Si primer passeu...
1: No ho veig gens malament.
4: Qui és la persona que menys ens agrada del grup?
3: Tu.
4: No, però
3: amb
4: les
3: hòsties que
4: tenim,
3: has rebut.
1: L'Isar li farà una mirada de reull a l'escambell.
4: Isar.
3: No!
4: Isar, va, després de tot el que hem passat junts. Va. El Bopidó no et cau bé, no? O el Jimjar. Ho dic perquè ja em veig venir que seré jo el que acabarà penjat de mans i peus i no m'estan gens el plan, la veritat.
5: Jo, la nana està una mica ara...
1: Necessiteu un sol sacrifici?
3: No, tot seríeu l'oferta de sacrifici.
5: La nana està una mica reticent, he de dir, perquè és com...
4: Plan fluixet.
5: És que mata gent...
4: No,
3: de sobte el Xuxar és l'esperit del Xuxar.
4: Sí, no sé en quin moment.
1: Ha
4: anat
1: molta gent ja, crec que...
4: No ve d'això.
1: Va bueno, però si per
4: de fet, de camí cap aquí, mira, de camí cap aquí la nana es va elevar com una deessa després de matar a... Quants? A 8, a 9 o 2.
5: Però perquè ens estàvem defensant, una cosa és defensar-se. L'altra és tramar un pla per executar a tota una gent que està tenint unes creences que maten gent i tal, sí, però...
3: És senzillament... O sigui,
1: la guerra es tallarà entre aquesta gent d'una manera o una altra. Si assassinem el seu líder, de fet, evitarem la mort de més persones. Toma. Perquè acabarà abans.
5: Deixeu-me dialogar.
4: Però jo crec que...
5: Deixeu-me dialogar. L'únic que li demanaria, senyor, és... Si hi ha gent que es vol rendir o el que sigui, intentar ser benèvols dintre, com entenc que en ocasions pot arribar a ser la mare del mar, ser benèvols i perdonar.
4: Sospita? Bueno, perdó.
5: D'intentar convèncer.
3: Es queda pensant. Sí, sí.
4: Tira per eficàcia.
5: No necessito tirar per eficàcia.
4: Però no troba que si matem la seva filla... Ja ha arribat un punt en què la seva filla té adeptes i sortirà una segona filla seva i això acabarà sent un cicle sanguini en el qual o la seva filla ha convençut a tothom de manera màgica i quan...
5: Jo estic d'acord amb el que ha comentat abans el Mendel, de que potser hi ha gat amagat darrere tot això i algun ésser estrany pot estar pertorbant la ment de certes persones. Llavors, jo per això demanaria que si això acaba sent així o hi ha gent que se'n penedeix, hi hagi un marge de perdó i després, si voleu donar-los clars un altre cop de religió sobre la mare de mar, perfecte. Però una mica de benevolència.
4: Abans que matar la seva filla, jo el que faria és interrogar-la. Si es dona la possibilitat.
3: He tingut opcions de parlar amb la meva filla, ja no en tinc més. I no és un cas que em sembli que tingui cap altra solució que no arribar a les armes, perquè...
5: Però clar, nosaltres estem aquí ara, nosaltres tampoc no pensava, o sigui, vosaltres no pensàveu que tindríeu la solució de tenir-nos a nosaltres aquí, llavors nosaltres som una cosa imprevista i que podem plantejar noves solucions i noves opcions.
3: Sí, podeu ser l'esquer del seu ritual, és cert.
5: No m'agrada aquest senyor.
3: I el Xuxar, que és al teu costat, assegut, et dirà: així és com solucionen les coses els Quatua. Només hi ha sang.
4: No m'agrada gens aquest plan, la veritat.
1: Jo vull dir, si teniu alguna altra proposta per aconseguir

0: o sigui, a l'habitació del costat, en plan, tu si tu vols tenir una conversa un moment amb el teu germà, sí, no hem d'anar lluny, en plan,
1: d'acord,
0: la següent habitació.
1: Sí, bueno, igualment, veieu que fa com un gest als soldats perquè us tinguin sàpiguen on sou.
2: Vale. Xuxer, tu sabries guiar-nos per la navegació o totalment impossible?
1: Jo ho podria intentar.
2: No m'agrada gens això, Xuxer. Transmets una quantitat.
1: Jo no em dedicava a ser capità de vaixell.
2: Vale, no
3: jo igualment
2: idea, no?
3: El que faria amb aquesta gent és
1: potser més que tu, suposo.
3: O sigui, ell mateix ho ha dit, som l'única opció que tenen. Llavors, o és en les nostres condicions o no és.
2: 100%.
0: Podem intentar.
2: És que el plan és que ens torni a treure les armes, ens torni a ficar allà com a cebo, perquè a lo millor aquesta gent que no coneixem i no confiem en res, ens sacrifiquin. És que, pel que he entès, per la Mare del Mar, la Mare del Mar tampoc és una deessa benevolenta, no? No. Estava allà plena de vòmit i de coses. La deessa del mar, si no ens sacrifiquen uns, ens sacrifiquen els altres.
3: Al final és un segle sense fi de ara és la deessa del mar, és el pare profund, després...
1: Això el Xuxa no us ho diu. La Mare del Mar no fa sacrificis.
2: Ah, la Mare del Mar no fa sacrificis.
1: No.
3: Però bueno.
1: Bé, sí, però de crustacis i peixos. I per això l'estàtua que hi ha, i que de fet ara la teniu al costat, està plena com d'exbots, com a la safateta de davant de la... Jo us ho diré, de davant de l'estàtua, però que són coses aquàtiques,
0: vale.
1: Podrides, que són allà perquè són exacte, gràcies Minairons, són aquests els seus exvots. No hi ha rituals de sacrificis humans o de qualsevol altra espècie que no siguin peixos o això,
3: jo
1: ostres, petxines,
3: sentiria aquesta negociació
0: endavant, vull dir, sou dos.
3: Perquè és que no...
0: O sigui, dos contra un, vull dir, saps?
1: Sí.
0: No...
3: La veieu que la nana està com molt reàcia. Això, jo no tornaré a ajudar gent a matar altra gent innocent i tal.
0: Tan innocents no són si han estat fent sacrificis.
3: Sí, però...
2: A mi això m'és igual, però crec que no sortim ben parat. D'aquesta no sortim ben parat.
0: Sí, a mi m'agradaria tenir més detalls sobre com exactament ens presentaran i tot. Això és la part que...
3: Vale. Doncs tornem.
1: Vale.
3: Hem estat parlant i una condició molt forta que posem és la que et comentava, de si hi ha gent que se'n penedeix o vol fer-se enrere o vol el perdó, que se li concedeixi aquest marge, potser algun càstig, però no la mort. I és tu mateix ho has dit, som l'única opció que teniu.
1: Disculpa, nana, era, oi?
3: Sí.
1: Opcions per arribar a les mans ja en tenim. El que necessitem és acostar-nos a l'arxipresta del Pare Profund. També has dit que és un tema local, per tant, com gestionem nosaltres la gent que és infidel a la nostra deessa, és cosa nostra i és local també. El que jo plantejo és un intercanvi del que vosaltres necessiteu com a provisions i vaixells o navegació a canvi d'una petita participació en què senzillament ens servireu per acostar-nos-hi. No heu de participar en aquest conflicte local. I de fet no se'ls despullarà ni de les vostres armes ni res. Senzillament anireu envoltats d'algues, però no... De fet, per ells no sou un perill, senzillament. Us agafaran i intentaran fer aquest ritual amb vosaltres just en el moment en què nosaltres destaparem aquesta farsa.
0: Per si de cas fiquem el bupidol davant de la fila, saps? En plan, per si no arriben a temps per salvar el primer.
2: Aquesta informació era important, senyor Plup. Senyor Plup, la veritat és que no... Això canvia les coses. Almenys pel meu gust, no? Passem a ser dos contra un, però... Podríem passar primer per les provisions.
1: Sí,
2: i després...
1: efectivament, sí. Perquè en aquell moment és possible que dins de tota aquella situació us interessi anar-vos-en perquè és un conflicte local. Per tant, agafa com...
0: Sí, de fet, ens podria deixar preparat ja un vaixell per sortir en el moment. Si accedim a aquest plan, vull dir, en el moment d'iniciar nosaltres la marxa cap a l'altar del Pare Profund, que ja ens estigui esperant un barc com tot preparat perquè senzillament haguem de pujar i puguem... Uh-huh.

0: De fet, sí, us diria que... Bé, no ho arranjaré això jo, però et treu com una mena de petxina estranya amb uns colors així com tot de ple d'algues i envoltat i tal. Us ho dona com... Això són les meves credencials, perquè aneu tant als molls com a la resta de les botigues que pugueu trobar a buscar les vostres provisions.
1: Però no tenim diners, o sigui, això ens servirà per pagar?
0: Efectivament.
2: La targeta de crèdit del rei.
0: Exacte. Okay. Bueno, i també com el que us assegura que no us pelaran allà mateix.
1: Sí.
0: O que podeu encarregar un vaixell. Per tant, o sigui, el que us diu és, jo no us ho muntaré,
1: Sí,
0: però aneu vosaltres.
1: Feu-vos-ho vosaltres, jo us ho pago.
0: Parleu i després confio que em tornareu això abans de entrar en aquesta aventura.
3: Vale.
1: Ok.
0: Això sí, confio que no m'esteu mentint i que tornareu per dur a terme aquest pla. Jo entenc que això és només la part logística, en què jo us aporto la primera part del tracte i vosaltres torneu per tirar això endavant.
3: Oi tant, senyor Blob, oi tant.
1: Sí.
0: M'estàs mentint? Perquè si m'estàs mentint m'has de tirar.
3: Sí, t'estic mentint.
0: Fota-li.
3: És...
0: Deception.
3: És Deception i... Jo de Deception tinc... És que potser m'he llançat molt ràpid.
0: Doncs. No, és carisma, ho has d'anar volant.
3: 14 més 5, 19.
0: Clar, molt bé. Espera, que agafo un dauet. Un dauet! Ticoticotà. Ticotí, ticotà. M'agradaria molt tenir totes les coses... Ah, aquí està, molt bé, molt bé. Good job. Bueno, pues et creu. Et creu.
3: I faig un backflip.
0: Sí? Fas un backflip?
3: Puc un backflip?
0: Sí. En desavantatge perquè tot rellisca, però.
3: Vale. Fa molt que no en faig un. Vale, 9 més 7, 16. 11 més 7, 9 més 7, 16.
0: Bueno, no, 11 més 7 és 18.
1: Sí, però has dit amb desavantatge.
0: Ah, clar, sí, que avui recet.
3: Sí, són 9 més 7,
0: bon dia. Mira que he dormit 6 hores seguides, poca broma. Molt bé, sí. Doncs fas un backflip. No és el millor backflip del món mundial, però te les arregles per no trencar res i no relliscar. Però quan caus, com... Ai, com està fregat, saps?
1: El Mendel un dia morirà desnucat.
3: Sí, això, senyor Plou, per la meva cultura, vol dir que estem trencant un tracte. Llavors, si ho pogués intentar vostè, em faria m'honoraria. A veure què passa.
0: Do it for the plot.
3: Do it for the blip, no? For the blip.
0: A la propera tires amb desavantatge, vale. També, vale? No, però...
3: Ho entenc.
0: Però tracta, de fet.
3: Ho entenc, sí.
0: Igualment, alguns dels meus homes us aniran tenint a la vista mentre passegeu per on hagueu de dur a terme les vostres gestions. No només com a vigilància. Ara mateix ens interessa que sigueu aquí, que torneu, mm-hmm, i que tirem endavant aquest pla. Però també som conscients que qualsevol persona seguidora del pare profund que us vegi pensarà que sou una molt bona opció i per tant no voldríem que s'avancés ningú a nosaltres.
3: Va.
0: Doncs això, no molt sé bé. Qui ha agafat la patxinota llafiscosa, però...
1: Sí.
3: Jo.
1: A Mosquito, però...
0: I així estem. Ole, els cargolets.
1: Doncs anem a...
0: Els cargolets
3: a fer una volta.
1: Anem a fer una volta i aprofitem per això una mica més, en plan... Mm-hmm. Bueno, entenc que no els tenim aquí...
0: No, però o sigui, jo entenc que sortiu del sí. Santuari. Recordeu que teniu tota la resta de colla que no hi era en aquestes converses.
1: Sí, sí, sí.
0: Ok. Llavors, no, o sigui, us seguiran, no us seguiran rotllo sniqui-sniqui ni res, sinó com
1: sí,
0: aniran uns metres enrere,
1: sí.
0: Com per saber on pareu... Sí.
1: Tenir-nos controlats, però sí. Sense...
4: Jo crec que exacte. La resta de la colla els podem dir que ens esperin allà.
1: Sí, sí, sí.
4: No, per no haver d'anar tot sí. Un grup de 12 persones.
3: Algú necessita alguna cosa? Anem a fer unes compres.
4: Anem a fer compres. Eldez, vols un longbow? Sí, no?
0: Si voleu fer això, és possible. O sigui, les armes pròpies de cadascú. Sí. Et diria que... les armadures o sigui, no ho podeu trobar com armadures millors perquè a més estan ja. Generalment o sigui, el que trobareu allà
1: una armadura feta de gambes
0: exacte,
4: sí.
0: Exacte. Llavors no hi hauria com especialment armadures adequades per vosaltres, potser sí que podríeu trobar material si en algun moment voleu convertir-vos en artesans o el que, vale. O el que
1: bueno,
0: tal.
1: Podem buscar coses sí. Per en un futur.
0: Exacte.
1: Sí, sí. Si ho acabem fent, fer-li una armadura
4: si ja estem fora,
1: a l'escambell.
0: No és mala idea.
4: Si ja estem fora, la nana diu anem a comprar el més car. O sigui, vull la compte bancària d'aquest senyor vull que estigui buida. A zero. No m'ha caigut bé.
0: Senzillament, o sigui, això tirarà d'impostos, eh? No és del compte bancari d'aquest senyor. No us està dient, això és privat, no.
3: Desestabilitzem bueno. Aquesta economia, perquè és que s'acabaran sí. Matant demà.
1: Sí, demà... És el que anava a dir. Vull dir, és molt noble la teva intenció, però al final nosaltres no tenim cap... O sigui, nosaltres l'única cosa que tenim a oferir-los és estalviar-se una guerra oberta a canvi d'una mica de subterfugi.
4: Jo ja us dic, si hi ha algú que ens demana ajuda, jo miraré de fer el possible per donar-li l'ajuda i que pugui escapar o marxar amb nosaltres o el que sigui.
1: Sí, jo no tinc cap interès en ser l'executor de la llei d'aquesta gent.
0: Va. Sheriff.
1: Però sí, crec que és la nostra millor opció per, sí. Per sortir d'aquí. Vull dir, com abans sortim d'aquí sí. Millor, perquè...
4: Però aquest senyor m'ha caigut molt malament.
3: Normal.
4: Vas que... comprar-me 3 diamants.
3: Tots els jugadors que ens estem trobant, ho dic en alt, perquè m'escolti el Sujar, tots els jugadors que ens estem trobant...
1: No, no van nosaltres al Sujar, l'hem deixat allà.
3: Ah, l'hem deixat allà?
4: Bueno, sí, jo crec que...
1: O veiem nosaltres.
4: Jo li hauria dit que vingui.
1: Ah, vale.
0: Vale. Sí. Però això és així, sí, vostre, escolliu qui ven vosaltres sí, i qui no.
1: Nosaltres, l'Escambell.
4: Nosaltres, l'Escambell i el Xuxa.
1: Ah, vale.
0: Vale.
4: Per exemple.
0: Jo crec que us convé.
4: Sí,
1: vale.
0: Que aneu super, amb un quatuà, sí. A banda dels dos que us van...
1: Vale,
0: dos,
1: vale.
0: O...
1: Super, sí.
0: Creieu ja, que són dos, en algun moment potser hi ha un altre, però no sabeu si és que se l'han sí. Trobat al carrer, o, bueno, al carrer, al pont, o no, o aquestes coses.
4: El Xuxa, en algun moment li dic, aquest senyor és tan desagradable sempre...
0: Sí, té unes maneres de pensar molt violentes.
4: No m'agrada.
0: Però bé, jo per això vaig intentar fugir d'aquí. Llàstima que em van agafar uns drou, però...
4: Jo, cada dia que passa això, ja te'n tinc més.
0: Gràcies. T'ho he de dir.
4: Li toco com una mica la...
0: Se t'enganxa.
4: La pota.
0: O sigui, no, se t'enganxa com, sí, com quan toques una granota,
4: sí.
0: Saps?
4: He tocat moltes granotes.
0: Les de colors vius no les toquis.
4: No. Vale.
1: Pues anem de compres.
4: Sí, pues fem llistat de les armes a cadascú.
0: Super.
4: Una mica.
0: Sí, jo crec que us diria que... Bé, o sigui...
4: Crec que, bueno,
0: fer unes quantes voltes, el Xuxar sí que es coneix la, sí. La ciutat, poble, barra, coses, el que sigui. Sí. De fet, no, és un poble, hi ha com 500 quotó a una cosa així d'habitants.
4: I jo, a part, vull...
0: La demografia, el cens, sí, diu. No? 502 sí. I mig, que està a punt de néixer un.
4: Jo voldré buscar, en algun moment, a parlar del diamant, tinc estris de cuina, però improvisats.
0: Clar, potser valia és bona idea, i tant.
4: Estris de cuina millors... I... Sí, jo crec que ja està. Sí, vale, estris, voldré estris a cuina a buscar uns estris millor que entren, que sí que tindran.
0: Ok.
4: I ja, i després provisions en general.
1: Sí, provisió. Hi ha alguns, o sigui, per exemple, al revés i al revés ja tenen les armes que els hi va bé, exacte. Ja són les que vam agafar dels drou, però un arc per la Elder.
0: Sí, sí, em sembla bé.
4: Sí,
1: sí, jo,
4: aquest ja tenia el que tal, el hand crossbow, sí... I, sí.
0: Sí, us diria que potser no cal com apuntar-ho tot, sinó que senzillament per això, ara per de això. Sobte tots vale, van sí. Amb ja l'arma que els hi toca i no hem de fer la matemàtica, doncs, pues això era un 1 de 6, però ara és un 1 de 4 o no sé,
4: vale.
0: Ja està, o sigui, ara tothom diria que més o menys té l'arma que li toca fitxa. Exacte.
4: L'emblema de plata i el mocador els voleu aprofitar i vendre per tenir...
1: Prova,
4: no? Sí, entenc, sí, sí, sí. Que, bueno, entenc que l'emblema de plata no era res important, no ens ho va semblar.
1: Per provar, vull dir, no? Si algú t'ho vol comprar.
4: Sí, jo a les tendes que anem, si hi ha alguna que sembla que comprin coses, també provaré de vendre-ho.
0: Vale. Doncs primer passeu pel que seria una armeria. El Xuxar us hi porta de contracor, perquè no li interessa gaire el que és el tema de pagar-se.
3: Li interessa alguna cosa, aquest senyor?
0: meditació, home.
3: No li interessa pegar-se, no li interessa...
0: La meditació, home.
4: Els llibres.
3: Em té negre, aquest senyor.
1: Fa tai chi.
3: Em té absolutament negre.
0: doncs això.
4: Armaria.
0: Us porta a l'armaria, llavors feu això de reposar les armes de cada personatge dels que teniu. Jo diria que tots vosaltres anàveu ja més o menys amb les armes que us tocava. La teva, perquè la pots fer aparèixer quan et surti dels ous.
4: Sí, portava un bastó i dos dagues.
1: Jo, l'armadura que tinc és pitjor que la que tenia, però...
0: Però aquí és difícil... Sí. I tu...
3: I a mi em falta una daga, però puc tenir una daga. No? Si comprem...
0: Sí, exacte, per això us dic, com el que no teníeu, si no és res estrany...
1: Sí, llavors, bàsicament, coses noves. Busquem si de rebote tenim diamant per tu.
4: Sí.
1: Jo vull mirar de rebote si hi ha un focus arcà per mi.
4: Sí, si anem a alguna tenda com de màgic, però crec que no sé si...
1: No sé si hi haurà.
0: No som especialment màgics, aquesta gent.
4: No, per si hi havia algun ítem màgic, funny.
1: Ah, bueno, podem buscar.
4: Ja que tenim compte bancari, en plan...
3: Yeah. Algun llibre de cançons Quotoa?
0: M'agrada. Yeah. Vale, primer heu passat, entenc,
4: sí,
0: per una armeria.
1: Heu reposat
0: les armes tot plegat. Següent...
4: Podríem anar a algun restaurant? Tinc molta gana.
0: Podeu anar a algun restaurant?
4: Però són de menjars raros, no?
3: Però mengen marís, no?
0: I peix, sí, és veritat.
4: Bueno, depèn de com.
3: Provem. Nana, a mi m'aniria molt bé, la veritat.
4: Un sushi estaria bé.
0: Sushi?
1: Bueno, sashimi, sense arròs, però...
3: Infrasushi.
0: Exacte. Vale.
4: En algun moment que quedi present.
3: I parlem una mica també nosaltres, no? Ens coneixem una mica
4: més. Sí.
0: Ei. Molt bé.
4: Però això, jo vull comprar al restaurant, en tot cas, aniria amb tots després. En plan, no.
1: Why?
4: Perquè també voldrà menjar, pobrets, no? No sé.
0: El gran banquet.
3: Es pegarà un atac de...
4: Mai he tingut una targeta gratis.
3: Ja, és veritat, hem d'aprofitar.
4: Clar.
0: Vale, ordre.
4: Sí.
0: Armaria, perquè primer compres, després el vostre banquet, entenc jo?
4: Jo crec que sí, abans de...
1: Sí.
0: Vale.
4: L'esquer.
0: Leo, volies dir?
1: Comprem... vull dir... L'escambell ha estat mostrant algun tipus de progrés en el seu entrenament màgic?
0: No han passat tants dies.
4: Però li comprem algú.
1: Sí, li podem, per protegir-lo una mica, podem comprar, si hi ha armadura de cuir i que li puguin adaptar la seva... O sigui, un casc i unes botes de cuir?
0: Jo crec...
1: O si no, en plan, 3 metres quadrats de cuir i
0: això,
1: ja...
0: Això és el que t'anava a dir.
3: Una caixa de cartró i fem així.
0: Jo crec que el que podeu trobar, de fet, a la mateixa armeria, si voleu, són unes quantes... uns quants retalls de cuir,
4: vale,
0: que
4: fantàstic.
0: Més o menys agafeu la mida i tal, i en algun altre moment podeu muntar-vos-ho vosaltres. Us faré fer tirada de destresa per tal. I per tant, no sé si també, clar, on hi ha tot d'estris...
4: Els de cuina.
0: Exacte, els de cuina, però també alguna cosa...
1: Per cosir i tallar.
0: Per cosir, vale, i tallar i tot plegat.
4: Vale.
0: Sí? Ok. Armaria, i trobeu això i bim. Llavors passem al tema dels estris. No són estris de cuina exactament com tu cuinaries.
4: Perquè això és una petxina gran en comptes d'una olla.
0: Coses... Exacte, coses així.
4: Cute.
0: Sí, la veritat és que sí, xulo.
4: Està guai.
0: O sigui, i teníem estris de cuina improvisats?
4: Sí, que m'havia fet.
0: Vale, crec que aquest, el que passava és que no tenies bonificador de competència.
4: Ah, vale.
0: Perquè els saps fer, crec que eren els estris que saps fer servir, oi? Com a... No sé si era pel teu rerefons o no sé què.
4: Sí, jo tenia... O sigui, jo,
0: em
4: sí,
0: sona,
4: Sí, jo pel meu rerefons podia tenir competència, o sigui,
0: crec que tenies
4: algun...
0: competència amb aquests estris. Sí. Crec que ho vam dir.
4: Sí.
0: Doncs, com que eren improvisats, no tenies com el bonificador de competència quan fas les tirades per veure com et surt a menjar, ara sí.
4: Vale.
0: Ara, quan facis servir els estris de cuina, tens el més dos de competència de saber-ho fer servir i que no sigui una cosa improvisada.
4: Vale.
0: Vale? Ok. Llavors, en aquests estris també agafem com de cosir o no sé què. No són la cosa superben elaborada i, a més, recordeu que això sí que no ho sabeu fer servir.
4: Sí.
0: Llavors fareu el que bonament el que pugueu. Ok, també ho aconseguiu, això. I després el Xuxer sí que sap i li agrada molt que li hagis preguntat on hi ha una llibreria.
3: A la música li agrada?
0: Home, tot el coneixement i tota la cultura que hi hagi a mi m'agrada molt. És una cosa que uneix els pobles i no genera conflicte generalment.
3: Veus, Isar, per això hem de dinar tots junts, perquè no sabem res d'aquesta gent. I al final, potser hi ha gent meravellosa.
0: For the record, el Xuxar no té raó. La bona cultura és la que és conflictiva. Així.
4: I,
0: statement.
3: Jo soc molt conflictiu, sí. No sé si...
0: Sí, ja ho veig, amb la teva cultura musical.
4: Si tenen perles, jo no ho voldria agafar. Perquè hi ha encanteris que necessiten perles, per exemple. I tal. Ja entenc que les vendran barates allà perquè són perles.
0: De moment, o sigui, esteu fent parada a...
4: Sí.
0: Armeria. Botiga d'eines estris, coses, rotllo, un bazar. Llibreria, i després ja anireu a parar com a una botigueta com més de tresors o
4: vale.
0: coses així.
4: Així, a veure si podem vendre també l'altre. Vale.
0: Llavors, no tens un llibre de cançons, Quotoa, tret que vulguis, que això podries, càntics tant a la deessa del mar com al pare profund. Uns són més antics que els altres.
3: Vull els moderns.
0: Vols els moderns, o sigui els del pare profund.
3: Vull els del pare profund.
0: Vale. Doncs t'endús un...
1: Jo vull... A la llibreria aquesta, què hi ha? Vull dir, tenen coses interessants? O són... Clar, o saps?
0: Tens,
1: són en plan,
0: no,
1: 15 maneres de cuinar molts, una llagosta.
0: Tens molts pamflets de la mare del mar i del pare profund. És una mica com quan te'n vas a un bazar al mig de Barcelona, banderes d'Espanya, banderes de Catalunya i estelades, saps? I a banda d'això, sí que tens algun poema, o sigui, algun llibre de poemes, alguna compilació i tal, que no té a veure amb això. Tens llibres de història de la guerra, i això és un apartat grandiós dels Quotoa. Història de la violència, del conflicte, de la guerra, tot plegat. Tens un llibre que es diu Sang Quotoa, que és un historial de quan s'ha vessat sang Quotoa en els moments de la història, com grans vessaments de sang. I tampoc, o sigui, tens una part com de literatura externa, que tens re, algun diari d'un duergar que feia viatgets, d'anada i vinguda i tal.
4: Que tinguem en compte que l'entenc que quasi tot està en infracomú.
0: Exacte.
3: Podríem pillar els pamflets. En plan, és que a mi em fa una curiositat els intríngulis polítics del que ha passat.
0: Fota-li, i tant.
3: Bàsicament, no entenc per què el pare profund és incompatible amb la mare d'Estomblant. Què suposa una cosa per l'altra?
1: O sigui, per com ho ha explicat, és incompatible perquè vol ser incompatible, saps? En plan...
3: I per què vol ser incompatible? En plan, per què apareixeria una visió incompatible de sobte, de la nada? Perquè em fa la sensació que hi ha algú darrere, que el pare profund és algú que ha vingut a...
1: És molt possible.
3: És un fals déu o un déu real que ha vingut i ha dit ara sóc jo el déu, llavors?
4: Per l'altre, per la mare profunda, han dit que no hi havia problema que hi hagués altres religions, a priori. Però clar, és que la del pare profund està en contra de les altres religions i a més sacrifica gent. Llavors és com...
1: Sí.
3: És que sé que no ens hauríem de ficar, que no hi ha ganes de ficar-nos políticament en aquestes coses i tal, però d'aquest pare profund potser ens el trobem quan arribem a l'altra banda,
1: està
3: fent el mateix per totes les orilles.
1: I no em sembla descabellat la possibilitat de que hi hagi alguna entitat al llac fosc mateix, en plan, perquè han dit això, no? Com que quan et tira els sacrificis, rotllo que...
3: I si fan el mateix amb el nostre vaixell, perquè vull dir, potser estaria bé trobar l'arrel del problema.
4: A la llibreria puc fer una llada si hi ha algun llibre màgic amagat por ahí?
0: Pots mirar-ho, però no
4: hi ha res,
0: no hi ha gran cosa.
1: Sí, no va dir, a mi el que m'interessava era també tractats històrics o arcans, en plan...
0: Sí, això, tens com història del conflicte...
1: Però dels Quotoa
0: en concret.
1: No m'interessa tant, vale.
0: Sí. Llavors tu t'endús...
3: Un cançoner del pare profund.
0: Exacte, és com...
1: Jo te'ls puc traduir després.
3: Vale.
0: Exacte, és com endur-te un... ja t'ho diré, és com un llibre de salms, però això, com... Però a més amb la partitura també, rotllo... No sé si entens aquesta partitura, per això, eh?
3: Bueno,
0: potser hauries de dedicar-t'hi estesament a saber sí. què punyeta és cada nota, perquè la seva, el seu pentagrama no és el teu pentagrama exactament.
3: Si l'Isard m'ha explicat l'insignificat, jo puc intentar fer, vull dir, fer covers, és la, fer covers és la meva cosa.
0: Vale.
4: Sí, al final també pots cantar en anglès si tu aprens a memòria, tot i que no sàpigues anglès.
0: Exacte. Sí. Oh? Has de saber-ho llegir perquè la manera d'escriure sí. l'infracomú crec que no és la mateixa. Ja, ara no ho recordo.
1: La, això no ho sé, però la partitura, o sigui, el desto que tenen és... d'infracomú o és algo específic dels Kuotoa, en plan, com l'escala
0: la música,
1: l'escala occidental que fem servir nosaltres, però també hi ha com una asiàtica que no té exactament la mateixa.
3: Però què és Àsia?
1: Asiàtica?
3: Què és Àsia?
1: El continent, amor.
4: No, però
0: no, el món real. No, que...
1: Estic parlant fora de joc.
3: Què és el món real fora del joc?
0: Ja, és que la mare que el va parir.
3: Què estem fent? Què estàs dient? Quin joc? Quin joc? Què farà de quin joc?
0: Que no existeixes, Mendel.
3: Què?
4: És que potser la gent encara no ho ha descobert.
0: Oh, ets un person... Clarament
4: el Mendel. Mendel és el Gerard.
0: anyways, la manera de transcriure la música és Kuotoa.
1: Vale. No, amb la això no manera puc ajudar, jo et puc traduir la lletra.
0: Exacte.
3: Vale, jo us...
0: No és bueno. típic de l'infrafoscor, que tal, no, és cosa seva i possiblement hi ha notacions que tinguin a veure amb cops guturals que la gent normal, que no és un peix, no sap fer, sap? Exacte.
1: És un glup menor.
3: Sinfonia en glup menor.
0: Ai. Doncs això has trobat i... Bueno, i això són...
1: Molt bé.
0: Ara, perfecte. No és... O sigui, dels dos llibres que podries haver agafat, no és el més extens, perquè millor. És el més nou.
3: Millor. No tenim temps. No. No tenim temps. Jo...
0: Millor perquè
1: però
0: no
1: tindrem,
0: se llegi.
1: Tindrem temps al barco, si no ens ataquen.
0: Però exacte. Però ell vol preparar-s'ho abans.
3: Jo tinc plans,
0: oi?
3: Jo tinc plans. Ara.
0: He's got a plan.
4: Com torni a cantar una cançó que expliqui tots els nostres plans...
3: No tornaré a passar, però no us preocupeu. Vale, vale. No us preocupeu que no. Vale. El que sí que necessitaré sí. és la traducció per assegurar-me justament que no estic fent exactament això.
0: Sí. Benvinguts a la festa, farem una mariscada.
4: Sí.
0: Això és el que diu.
4: Vale.
0: Ok, ja puc jo anar buscant, no trobaré mai, és igual, tampoc és tan rellevant. Sí.
4: Hi ha algun conte infantil de dibuixos?
0: Tens algun conte infantil de dibuixos?
4: Perquè no, per, no per, o sigui, és perquè no entendré el text, però simplement perquè hi hagin dibuixos cookies.
0: Suposo que sí, però més que dibuixos són com taques, gotes d'aigua, saps?
1: Uh-huh. Aquareles?
4: Bueno, jo crec que la nana potser, si ho veu, dirà, i ho agafarà.
0: Vale, sounds good.
4: M'apunto.
0: Sí, sí.
3: És el moment de dir també, no sé si ho sabeu, però la nana és el Gerai, no?
4: No, això té un sentit.
0: Vale.
1: Pues seguim, anem a veure si hi ha sí. perletes, diamants, focus, el que
0: última
1: sigui.
0: Última parada de la que feu, entenc que és l'última.
1: Hem de passar pel port per parlar amb algun capità.
0: Última parada de botigues?
1: Sí, sí jo okay. crec que sí.
0: I us en aneu?
4: Bueno, hem de comprar provisions, també. Bueno, cert. No sé si ho vale. fet.
0: No, ho he fet, no.
4: Provisions com
0: clar, llavors hauríeu de passar com per al mercat.
4: Sí.
1: Doncs fem això. Anem a veure si trobem alguna cosa sí. de valor i llavors anem al mercat, comprem provisions per tothom
4: sí.
1: i llavors anem al port.
4: Sí.
0: Super. Això, aneu a la paradeta, que és una paradeta que hi ha com més a tocar del moll ja, i hi ha un Kuotoa molt baixet, que és molt espitós, que no para de córrer amunt i avall. I us explica...
4: Porfa, que es digui Toa. És que m'he recordat de Kifling, el Tifling.
0: Hòstia!
3: De què?
4: A Neverwinter hi havia un senyor molt simpàtic a una tenda.
1: Sí, una arbolisteria.
4: A una arbolisteria que portaven l'arbolisteria. I era un Tifling que es deia...
1: Ilfing.
3: Sí. Ilfing, ah.
4: Sí. I necessito que tots els de les tendes us diguin així.
0: És la infermera Joy. Sí. Constantment, everything, everywhere.
4: Toa al Kuotoa.
0: Exacte. No es diu Toa al Kuotoa.
4: Oh.
0: Es diu Tlop.
4: Vale.
0: T-L-O-P-P.
4: Vale.
0: I no diu mai el seu nom llarg a ningú. És una cosa que considera que és molt pròpia.
4: Tlop. Això ens ho explica.
0: Sí, us ho diu, eh? Sí, t'ho juro.
4: Ah, molt bé.
0: És molt, molt espitós. Em dic Tlop i no preguntis més.
4: Okay.
0: I si li demanes per tresors així, et començarà a treure petxines, algues de colors radioactius, I si demanes per perles et dirà que sí que en té, i que en té unes quantes. No són perles polides.
4: Bueno,
0: són, o sigui, no les pots punir-les tu si t'atreveixes, però això tot, són unes quantes perles. I si és un encanteri que necessiti perles,
1: hi ha un almenys que no sé si el tens, que és identificar, perquè sí, si no el tens el pots aprendre també, sí, és un ritual que requereix una perla amb un valor de 100 por.
4: Sí.
0: No et diria que tenen un valor de 100 por, són moltes, moltes por.
4: 100
0: por.
4: O 50?
1: Crec que 100.
4: És que em sonava que era 50 com el diamant, però pot ser que sigui 100, eh? Ja que estem, pues, com el compte bancari.
1: VSM, a pearl worth at least 100 GP and an alpha.
0: Sí, no trobes una perla de 100 por. Trobes unes quantes perles?
4: Igualment, sí. Jo agafaria un saquet.
1: Sí, perquè igual després les pots canviar, saps?
0: Exacte,
1: en plan, canvio moltes perles petites per una perla grossa.
4: Jo agafaria un saquet de perles.
0: Molt bé.
4: I si alguna petxina cookie, també.
0: Sí.
4: És que...
0: Tens una...
1: Molt bé. Et pots fer unes arracades.
0: Exacte.
4: Vale. Que així de colorins i tal.
0: Sí.
4: Això és per regalar.
3: No.
1: I un souvenir.
4: I és una senyora.
0: He estat a l'infrafoscor i he pensat en tu.
3: I el llibre de nens és per alguna
4: cosa? També, per regalar. Petxina de colors, vale. Llibre de dibuixos Quatoa, i m'apunto també sac.
1: La meva amiga va anar al llac fosc i només m'ha portat aquesta samarreta.
4: Sac petit,
0: sí,
4: no?
0: N'hi haurà unes quantes, potser 7, 8 perletes, algunes més petites, altres una mica més grosses. Vale. No estan polides.
4: Tot això, en el futur, jo crec que em serviria d'algú.
0: Segur que sí.
4: Que està bé. Vale. Vostè compra coses també perquè tenim un emblema i un mocador, si li interessa.
0: Sí.
4: Sí? Per quan ens ho ven?
0: Et comença a treure un altre tipus de petxines, que són la seva moneda.
3: No, però peces d'or no en té.
0: Peces d'or.
3: Sí.
0: Se'n va al darrere i treu un cofre que està com molt rovellat, com, òbviament, com té tot d'algues, tot, o sigui, és com si l'hagués tret de baix a l'aigua, però no pot ser perquè no té aigua aquella sota, però fa així i treu. Sí, és veritat, que jo sé, clar, els Duergar a vegades també fan aquestes coses. I el que no recordo és el preu de les vostres bagateles, però...
4: No ens ho vas dir.
3: És alt, realment, perquè això pertany a un noble molt alt de l'Underdark. És un amic del... de l'Isar, que és... ens veiem ara en una situació una mica complicada perquè necessitem els diners, i és l'emblema d'un amic seu noble, però clar, és de gran valor sentimental per nosaltres,
4: sí,
3: però a sobre
4: és que ho és.
3: També és de gran valor perquè, de quina era, ara no recordo perquè els noms són molt complicats, quin era el nom de la família Arcanrae. Això és el logo de la família Arcanrae, òbviament. Sí.
4: La nana et pot ajudar?
0: Si vols participar, sí, en la mentida.
4: Sí.
3: Vale, què vol dir això? En plan, que
4: tires amb avantatge.
3: Ah, tiro amb avantatge. Sí. Vale, okay.
0: Però digue'm alguna cosa, com que li estàs donant un,
4: sí,
0: cop de la part.
4: Sí, la veritat és que aquest escut de plata ha portat a la... tenia el nostre company i la seva família, l'han tingut durant generacions i generacions, i jo crec que qualsevol drou que es presi el voldrà comprar per un valor altíssim. El nostre amic Isar, el pobre, li sap molt de greu vendre'l, però és que al final, si són pobres, són pobres. Ja m'entén vostè, oi? És que al final la vida és molt difícil.
0: Sí. No, els drou no venen perquè són una mica perillosos, però...
4: Està bé que no vinguin. Però bueno,
0: no sé si és de fiar que sigui un... Em portarà problemes, això?
4: No, què va.
1: De fet, li ha estat tremolant la cella per haver de fingir que aquesta baratija pertany a la seva casa.
3: De fet, potser fins i tot li ajuda. 13
0: més...
3: Vale.
4: Bueno, adéu!
0: Adéu! Dau 9... Deu a terra.
3: 13 i 1. Llavors...
0: Déu meu, suma-li... Era 5?
3: 13 més 5, sí, 18.
0: Ok. Sí, jo... Bueno, alguna cosa podrem fer, i tant que sí. Jo crec que et dona una moneda d'or.
1: Està bé.
3: Sí?
4: Sí?
1: És un sou d'un dia, vull dir...
0: Sí.
4: Vale.
0: I li estàs donant una cosa de plata.
4: La plata.
0: Sí.
3: Però no, ell sap el que són la plata i l'or?
0: Hombre, saber-ho sap, que no, ja no li porti el mateix tipus de valor,
4: vale,
0: és una,
4: vale,
0: altra cosa.
4: Ho venem. No crec que ho vulguem, no?
1: No, tu creus
4: que sí que hi ha una teoria conspiranoica on això...
3: No, ni una mica. En plan,
4: I el mocador també el vol?
0: No, perquè aquestes coses es mullen de seguida.
3: Sí, el mocador, bueno, lamentablement, doncs, no té tan valor com...
4: La nana, el xica, els cabells amb el mocador. Vale, doncs...
1: Canvi de look.
4: Venc l'emblema de plata.
0: Divina, entre això i les arracades, ja estàs?
4: Sí. Emblema de plata fora i una moneda d'or.
3: Ja només falten 49.
4: Sí. Ok.
0: Molt bé. Acabat d'això, teniu els molls allà al costat?
4: No, anem al mercat.
0: Ah, bueno, jo ho deia perquè ja esteu allà al costat.
4: Ah, vale, perquè estàvem allà al costat.
0: Rallo, per això és una, com una paradeta que hi ha a la part de fora dels molls, perquè li convé, perquè és el lloc on arriba i ve doncs, gent amb qui pot fer aquest tipus de tractes. Llavors podeu fer això us deia.
1: Anem a buscar un capità, li podem preguntar al Suixar o als guardes que ens estan seguint, un capità que sigui, que sigui seguidor de la Mare Profunda.
0: La mare del mar.
1: No del pare.
0: La Mare Profunda és un crossover interessant. Vale.
4: O si coneix algú que sigui majo o el que sigui.
1: Exacte, en plan, algun que sigui mínimament de fiar, saps? Que no sigui com, sí, jo us porto, saps? Sí. I el barc ho fa així, dona la volta i ens porta una altra vegada a l'altar, saps?
0: No. El Xuxer no ho té tan dominat, també perquè el Xuxer no és el millor amic de ningú. Saben qui és, però...
3: Tothom l'odia.
0: Una mica.
3: Que estrany, no?
0: Bueno, és l'únic pacifista en un poble de gent ultraviolenta.
4: Xuxar, tu marxes amb nosaltres, no et preocupis.
0: Que bé. Bé, en realitat jo volia tornar a casa, però no m'esperava aquest espectacle.
4: Ja.
0: En qualsevol cas, el parell de guàrdies que estan per allà, o sigui, és això, no us tenen vigilats a veure a punt de matar-vos ni res, com, jo què sé, veuen que pareu a un lloc, es queden a la cantonada, xerren, si fumessin, fumarien...
1: Estan mirant que no ens pirem amb el barco, saps, en plan, sense complir la nostra
4: part. Però ens pirarem amb el barco?
1: No.
0: Després.
4: Llavors tu no has mentit abans.
3: No, el meu plan era un plan de marxar.
0: Sí. El parell de Quotoa que us anaven seguint i tal, us dirigeixen cap a un dels Quotoa que hi ha per allà, que més o menys, doncs, veieu, o sigui, és un tio que està com lligant, deslligant, amarrant, no sé què, i que bé, veu, quan ensenyeu la petxina, doncs us diu que el vaixell estarà preparat per salpar, doncs, el moment en què li digueu, i ja està.
1: Molt bé.
4: Vale, doncs anem a comprar provisions.
1: Sí.
0: Molt bé.
4: Després anem a dinar.
0: Primer, mercat.
4: Sí.
0: I al mercat, doncs això, una mica de... Bàsicament peix.
4: Vale.
0: No és superguai per mantenir.
4: No hi ha conserves? De pots amb peix dintre, però almenys que estigui en conserva, saps?
0: Alguna peix cosa salat. En conserva, sí, exacte. Més això... Peix en sal, vale. Coses d'aquestes.
4: Jo crec que, compraria coses fresques, però també...
1: Sí,
4: això.
1: Sí.
4: Molt bé. Vale.
0: Súper.
4: I
0: generalment són coses com que estan tancades en cloïsses i llavors tu pots com...
4: Vale.
1: Oh, mira, tenen tàpers.
4: Sí.
0: Sí, fa no fa.
4: Comprem provisions i anem on estan tots els nostres companys i els dinem. Anem a fer un menú aquí al costat.
1: Molt bé.
4: Iaia.
1: Molt bé, molt bé.
0: En un moment veieu que hi ha una sèrie de Quotoa que estan... dirigint-se cap a vosaltres, com un grupet de Quotoa, però que són els dos que estaven amb vosaltres que els barren el pas, parlen amb ells i la cosa es queda així, però si ho veieu.
4: Sí.
0: I
4: la veieu que saludar, bon dia.
0: I veieu que no passa.
4: Vale.
0: D'aquí, de moment.
4: Vale.
0: Us aneu tots a fer un sashimi estrany?
4: Sí. Us convidem. La nana quan arriba diu... Jo us convido.
0: Doncs això. I us entauleu tots una mica. Sí. El dinar us omple. Són plats de peix, són estofats. No són bons.
4: Bueno.
0: Però és menjar comestible que podeu, que us donarà l'energia.
4: Vale.
0: No són quatre bolets.
1: Clar, és la primera proteïna que hem menjat en un mes, o sigui...
4: Excepte el monstre...
0: Exacte, l'Amberhulk. Però bueno, us dona l'energia que sentíeu que necessitàveu.
4: Sí.
0: I que, bueno, però no és bo, eh? Us heu de menjar tapant-vos el nas una mica. Però bueno, això. I algunes coses... possiblement no us les menjaríeu mai a la vida i potser us traumatitza la textura llafiscosa que tenen o coses així.
4: Vale.
0: Òbviament no és agradable perquè la resta de Quotoa que hi ha entaulats en aquell restaurant mengen de manera molt sorollosa i esquitxant per tot arreu.
1: Molt bé.
0: És així.
3: Potser no ha sigut tan bona idea, això, eh?
4: Jo tenia molta gana, nen. És que jo no puc més de tan bolet.
3: Mm. És que vostè cuina molt bé, realment.
4: Ja, però no em donen les opcions. Però amb tot el que tenim de provisions, jo crec que algú ho podré fer.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Jo, abans, després de dinar, si entre dinar, per fer la digestió, tenim una estona abans de fer la caminata del sacrifici... Mm. Jo voldria parlar amb vosaltres un momentet.
3: Vale.
4: Vale.
1: A soles, sí. Saps? En plan, no vull encetar...
0: Igualment, volíeu xerrar amb algú durant el dinar això i això no. Després, com en el sobretaula o el cafè? Sí. Què voleu? Què us ve de gust? Fer, parlar amb qui, comentar què...
3: No sé si tenia plan i se m'ha oblidat, o no sé si cap moment he tingut plan.
0: O si no, entre vosaltres i endavant, clar, eh?
1: Jo vull algun moment que estiguem a soles, en plan que no tinguem 15 persones pel voltant escoltant la nostra conversa.
4: O sigui, jo crec, o sigui, sobre la taula no parlaria res en concret, però sí que intentaria fer una mica bones migues amb tot l'equip de com esteu, com sou, no sé què, tal.
0: Al revés i l'inrevés no diuen res?
4: Vale.
0: Només, o sigui, ja us n'heu adonat d'això, ells, sí. Només parlen entre ells.
4: O sigui, el Gimjar crec que cada cop em cau millor, perquè sí, que més o menys és de fiar. El Bupido és el que veig que encara no el tinc gaire pillat.
3: El Bupido com és que segueix amb nosaltres?
0: Perquè no té lloc on anar.
3: No, però no és. En plan, els derros aquests viuen a superfície o viuen a l'Underdark?
1: Viuen a l'Underdark,
0: sí.
1: Vale. Però viuen en comunitats, no viuen en una cova random.
0: I vol fotre el camp d'aquí, igual que tota la resta.
3: I vol arribar a Grahelstug. Era...
0: Uh-huh.
3: Vale. I això està en una altra direcció? Totalment diferent del que anem, no?
0: Ara t'ho dic.
1: No és, o sigui, no és on estem anant immediatament, almenys.
0: No.
1: Nosaltres
0: no.
1: Estem però... anant a Blingenstone.
0: Hi havia molta gent que en realitat el que necessita és anar cap al sud... però no pot anar cap al sud.
3: Vale.
1: Com perquè que nosaltres sud... decidim.
3: Nosaltres decidim i nosaltres som els main protagonists.
4: Voldreu filete
0: no, però és que
4: de les
0: a més
4: profunditats.
3: Té bona pinta, realment.
0: Tasty.
1: Aquestes coses són el que menjava l'Isar, creixent.
4: Sí.
0: No, però el problema era que per anar cap al sud havíeu de tornar a passar per Belkinvelf.
3: Vale.
0: I que el que estàveu fent era anar fins al llac fosc, que per necessitat passeu per Slobludop, perquè necessiteu, òbviament,
1: un barco, sí.
0: Un vaixell.
1: Per no fer tota la volta per voltant.
0: I el que voleu és anar a Blingdenstone, que això és nord-oest, perquè cap al nord del tot hi ha menys aberrantzant, que no us interessa, i és a l'altra banda del llac fosc que hi ha Glackelstu.
3: Vale.
0: I... Que és un lloc on havíeu plantejat d'anar-hi,
4: sí.
0: Però anar cap al nord era molt més perillós i convenia millor, sí. Val, per això ho vau decidir, anar fins a Blingdenstone.
4: Sí. I ara m'han recordat, en tot això, podem anar preguntant a les diferents tendes o tal si saben algú de l'arbre de Neverlight? O
0: sí.
4: No sé si algú ens pot dir, no, mira, doncs aneu a preguntar allà. Jo què sé.
0: Jo crec que el que us convindria més seria a les drassanes, als molls.
4: Vale.
0: Allà la gent sí que coneix més l'Underdark.
4: Sí.
0: I com, bueno, el que estigui relativament a prop de,
4: ja.
0: Del llac fosc, si no és a prop del llac fosc, pues, possiblement no. Us trobeu una persona al moll que sí que us diu, ostres, doncs sí que alguna vegada he portat alguna persona cap a l'oest del llac fosc i per tant bé, jo sé que és cap a l'oest. Jo sé que és més al nord de Grahelstug, però no sé com més, és a dir, jo faig el trajecte de travessar el llac fosc, sé que és cap allà, però no sé exactament.
4: I nosaltres estàvem anant al nord-est.
1: Sí.
0: Al
4: nord-oest.
1: Al nord-oest.
0: Sí.
3: Sí. És com que si pillem el llac, a l'esquerra tenim Blingenstone
0: a dalt a l'esquerra,
3: a baix,
0: nord-oest.
3: A baix, mitjan, l'hipotètic, ara Arbreda.
0: Sí, una mica més, o sigui, és més al sud i més a l'oest...
3: Vale.
0: De Blingdenstone.
3: Sí, i més a baix, Grahelstug.
0: Més al sud, Grahelstug, exacte, vale. Molt bé.
1: Sí, sí, així, i llavors nosaltres anem aquí i això estaria com així. Podríem fer així.
4: Tampoc és tantíssima volta.
0: Aviam,
1: no sé les distàncies...
0: No. Clar, les distàncies de l'infrafoscor
4: ja.
0: Són llargues, però... Però bueno, depèn d'on vulgueu anar i depèn de per on es pugui sortir, perquè el vostre objectiu, fins on tinc entès, no és... fer una vida, crear una vida a la infrafoscor.
1: Sí, sí, és sortir.
3: També fins a quin punt volem ajudar l'escambell ara i deixar d'estar amb l'escambell, que és la nostra...
4: Però és que quan sortim, no podrà sortir amb nosaltres.
3: Ja, però, i fins aleshores què fem? No tenim traductor?
0: Sí, no és un camí de 3 dies, eh?
3: Per això...
0: Primer heu d'arribar fins a Blindenstone.
1: Sí, sí, sí.
0: I després el camí que sigui.
4: Sí, queda més a prop Blindenstone, sí. I després...
0: Sí, exacte, exacte.
4: I després a Blindenstone es podria anar a l'Arbreda, en tot cas.
0: Exacte.
3: Hi haurà més gent a Blindenstone que coneixerà l'Arbreda, que no aporta tota aquesta, sí, part, que està clar que ningú, sí, coneix.
0: Possiblement.
4: Vale, bueno, doncs anem, seguim amb el pla i en tot cas ja valorem si després quan estiguem a Blindenstone, què onda.
1: Sí, mm-hmm, sí, sí, sí. És bo.
4: Vale.
1: Molt bé.
0: Guai. Ok, heu fet aquestes preguntes i ara em sembla que us tocava, després d'haver-vos fet el vostre sashimi de molt, molt mal, sí, gust, volíeu comentar alguna cosa, vosaltres tres, que entenc, sí, que per fer un cafè que no és un cafè, que és aigua bruta, sí, del Llac Negre i no sé què més. Exacte. Vull sortir un pit i no sé què. Això.
3: No, en cas, sí, sortirà el ginger a dir, jo també.
1: Sí, jo en algun, moment que puguem estar a soles, en plan, o sigui, jo que sé, quan haguem tornat del dinar aquest i estiguem, uh-huh, pel temple de la Mare del Mar, perquè, de fet, primer tinc dues preguntes per tu.
0: Pregunta, quins nervis.
1: En el somni que vaig tenir,
0: sí,
1: vaig veure una figura d'una drou, uh-huh, que entenc que era la Lira, uh-huh, i l'altra... Entremig de les flames hi havia una figura que en els fets de la vida de l'Isard no hi era, que era una figura amb dos caps.
0: Exacte.
1: L'Isard coneixeria, en plan, li sona d'algú, en plan, éssers de dos caps, en plan...
0: Suposo, però... No et va semblar familiar.
1: Vale. Llavors...
0: O sigui, et podries fer una idea boja... del món dels dimonis? Potser.
1: Clar, no, vull dir, és per això pregunto 100%.
0: O sigui, sí, però no és allò, estic convençut que sí, el que estic veient.
1: Vale.
0: No és en plan, buah, sí, és el meu veí. No.
1: Sí. No, per això volia, en plan, volia saber com...
0: Sí, saps
1: com
0: que és una figura demoníaca.
1: Vale. No, vull dir, en plan, era desconeixença total o...
0: No, bé.
1: Doncs, perquè tu em vas dir que tu havies tingut malson també, oi? Quan el vaig tenir jo.
3: Sí.
1: Doncs, en plan, us demanaré de parlar amb vosaltres en algun moment.
4: Ai, què passa, Isard? Què vols?
1: L'altre dia vaig tenir un son poc tranquil, que així de primeres anava a ignorar-ho, però tu em vas comentar que tu també havies estat tenint malsons.
3: I l'Arnaldo també, que m'ho va amagar.
1: Tu també has tingut...
4: Jo he tingut algun malson. Clar, vale. No sé si només hem tingut el malson que vam tindre, en plan, que vam narrar, o hem tingut malsons.
0: De manera clara, aquest malson cadascú. Sí. Però dormir bé, ningú ha dormit, sí, bé. I potser en algun moment se us han repetit algunes imatges del que...
4: Vale. D'aquell malson.
0: Exacte.
4: Sí, perquè... porto dormir malament, però clar, jo no sóc una senyora, jo no sé, un llit.
1: Perquè la filla de l'arxipresta també va tenir...
4: Ah, va tenir algun
1: somni profètic. Jo, no sé vosaltres, jo vaig somiar del meu passat. Vull dir, coses que m'han,
4: sí,
1: passat.
3: Jo també.
4: Jo, algo així també, sí.
3: Jo, de fet, vaig somiar que la meva mare s'inundava.
1: La teva mare s'inundava?
3: Sí, la meva mare, el lloc d'on vinc jo... com es deia el lloc on ve? Els boscs...
0: El High Forest. Que és el bosc, els boscos alts o bosc alt, li van posar.
3: Sí. El meu poblat dels alts boscs s'estava inundant.
1: Però això és algo que t'ha passat?
3: No, que jo recordi, no té res a veure. Sí que surt ma mare sí que és una cosa que m'ha passat a la meva vida. Però lo de la inundació no em surt per enlloc.
1: Però jo, o sigui... Els explicaré, faré 5 cèntims el meu somni, en plan...
3: I tant.
1: Jo vaig somiar de la caiguda de Marimidra, de la ciutat d'on vinc, que va quedar arrasada per hordes de gegants de foc.
3: Vale.
1: Però això és una cosa que em va passar.
3: Això va passar de veritat?
1: Sí. Ah. Vull dir... Crec que sóc el que queda de la meva casa.
4: Ai, pobret.
1: Però els vostres somnis han sigut d'aquest estil o han sigut...
4: Jo al meu somni apareixia gent que conec i així, però de cop era com que apareixien uns tentacles, que justament potser també enquadra amb l'aigua,
3: no ens...
4: tot això estrany.
1: En el meu somni hi havia una figura entremig dels gegants que sé que no va estar-hi en el moment on va passar, una figura enorme de dos caps també, que no sé d'on prové.
3: Tentacles? O no tentacles?
1: Tentaculosa?
0: No ho vas arribar a veure.
1: No vaig arribar a veure.
0: Perquè
1: no,
0: tu el que vas veure, i per això vas deduir que eren dos caps, eren els ulls dels dos caps.
1: Vale.
0: Però estava tot entre, entre el fum de tot l'incendi de la teva ciutat.
1: Jo us explicaré bastant detalladament el meu somni, menys a la part de la Alira. Això no ho explicaré.
4: La nana ho explica molt per sobre, però sense concretar qui és aquesta gent ni res.
1: Vale.
4: Però sí que diu que era un bosc amb gent que coneix i que van aparèixer uns tentacles de cop. I ja està.
1: Però també, o sigui, el teu poblat en teoria està bé.
3: El poblat està bé, no passa res.
4: Sí, jo aquests tentacles no els he vist mai.
3: Bueno, fa molt que... Bueno, fa uns anys que ja no hi soc, però...
4: Sí, jo també fa molts anys que no passo per allà. Però bueno...
3: Potser ha passat alguna cosa, però no...
1: No ho sé. Vull dir...
4: Jo fins ara pensava que era un malson simplement perquè, home, aquí on estem, perdona que t'ho diguis, Art, però no és molt acollidor per nosaltres que som de l'exterior. Llavors, ho veia com normal, però...
1: Hi ha parts més maques.
4: Ara m'has espantat una mica, no sé.
1: No ho sé, vull dir, estic veient una cosa comuna aquí, vull dir, estiguem pendents si ens apareixen veuetes que ens intenten convèncer de fer sacrificis. Sí.
3: Vale, en plan, estic totalment d'acord que aquí hi ha gat amagat i gat, un tentacle de dos caps, en plan...
1: O potser no té res a veure, vull dir...
3: Però tentaria...
1: Però, o sigui, vull dir, sí que crec que hi ha una correlació entre els nostres malsons, en plan clarament, com la destrucció de llocs i persones importants. No sé si té una connexió directa amb la situació dels Cotó, potser són dues coses per separat,
4: No ho sé. Jo també us anava a preguntar en algun moment perquè ara ja sembla que ens apropem a la sortida, per fi, de l'Undertark.
3: Sí?
4: No?
1: Hem de creuar el llac fosc, que hem d'arribar a Blingenstone, i de Blingenstone haurem d'anar fins a...
3: Trobar que, com sortir, no?
1: A Gontilgrim connecta amb l'exterior, i crec que Blingenstone està... O sigui, no a prop, però de Blingenstone es podria arribar a Gontilgrim.
0: Sí, però no és a prop.
4: Bueno, jo el que anava a dir-vos és que com a equip crec que ho estem fent molt bé i no sé com on ens depararà el futur un cop sortim, però si els nostres objectius s'alineen, jo estaré encantada de seguir amb vosaltres.
3: Gràcies, senyora.
4: De res.
3: No contestem.
0: Oc.
4: Lisar no ha contestat.
1: El què? Perdó. Estava...
4: Que la nana estava dient de que ja estaré encantada un cop sortim, si els nostres objectius s'alineen, de continuar... junts.
1: Jo tinc uns objectius bastant concrets i amb tot el meu respecte cap a la seva bona condició crec que no s'acaben d'alinear amb la seva moralitat.
3: Jo només vull sortir d'aquí, la veritat.
0: Ai.
4: Vale.
0: Molt bé. Gerard, pots tornar a dir que hi ha gat amagat?
3: Hi ha gat amagat. Ja no està amagat, l'hem trobat.
0: Aquesta és la meva manera de fer que la meva gata participi a la Font de Gat.
1: Jo les sortides que conec són Gontilgrim i Mantol d'Erith. I no sé, crec que ninguna queda super a prop.
3: No. Vale. Sí, de fet, el segon que has dit no l'hem parlat en cap moment. No.
1: Però... En un moment ho vaig preguntar. És un lloc on ve gent de la superfície amb intencions xepi-xepi a fer negocis amb gent de l'Underdark.
3: Xepi-xepi també, no?
0: Sí. Molt bé.
4: Jo crec
0: de
4: que
0: fet,
4: tornem...
0: No és gaire lluny Mantol d'Erith,
1: Ah, no?
0: No.
1: Bueno, ojo,
3: I quin tipus de ciutat és? Perquè teníem...
1: És un assentament... O sigui, si corregeix-me tu, si ho dic malament...
0: No sé pas si ho tindré a mà, Ara ho descobrirem.
1: Si no, després de la pausa. Però, si tinc ben entès, és un trading post, en plan, o sigui, no és un assentament de ningú en concret, sinó que és com que hi va molta gent i fa els seus negocis.
0: És un post neutral. Tens drow, duergars, gnoms i fins i tot gent de la superfície.
1: Sí. Jo havia anat treballant...
0: I fan comerç.
1: Treballant pel Zentarin, van vengut esclaus. Però...
3: Això és el que em preocupa, no? En plan, que potser hi ha negocis de gent que estava a Belkinbelf que de sobte sàpiga...
1: És un lloc neutre, vull dir, no és domini seu explícitament. En plan, tindríem tot el dret a defensar-nos si ja ens els trobéssim allà.
3: Però millor si no els trobem, no és el que... És el que...
4: Uns drows hi ha allà i ens diuen, aquests em sona d'haver-los portat.
1: Però vull dir, és una possible sortida,
3: sí,
1: en plan, que queda més a prop que
4: on veieu millor, realment. tornem a la resta, fem el cafè i el postre.
0: Exacte.
4: Granissat de...
0: El piti.
4: Jo vaig al lavabo.
0: Jo repasso coses.
3: Jo compro el lavabo. Vaig a llegir-me el cançoner. Professores X-Men.
5: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

Són les 12. Ràdio Cardedeu 90.7

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. A la vez.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: Jo vinc de lluny, d'allà i d'aquí. Jo vinc tossut, obstinat i decidit. Jo ho faig per tu i ho faig per mi.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. No.
1: Ràdio Cardedeu. Són les dues.